0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Durante este tiempo hemos escuchado algunas de las más famosas zarzuelas y pasodobles y hemos tenido la oportunidad de aprender más sobre la historia y la evolución de estos géneros.
1: Nos ha encantado compartir con vosotros este espacio y esperamos que hayáis aprendido tanto como hemos aprendido nosotros. Os agradecemos la fidelidad, comentarios y preguntas que podéis hacer a través de nuestro email, que suenenlasbandas@gmail.com.
0: Un abrazo de parte de Maribel Morales y de Carlos Lillo y nos escuchamos la próxima semana.
2: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitges. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
3: Bona nit.
4: Ràdio Vila-sacra. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Hola, la puc ajudar?
3: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
2: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de l'Heroi Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva.
4: Bé, gairebé tot.
1: Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva a l'Heroi Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Bé, no?
6: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
2: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps va molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant novelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
1: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Vic sola i no m'agrada gens estar sola. Ara no m'agrada gens ni mica, perquè a més m'agafa com una ansietat de sentir-me així sola. Ara la setmana se'm fa molt llarga, filla. Però bueno, mira, és el que hi ha i ja està, escolta, mira.
0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Tanca els ulls.

0: Us en recordeu?
1: Tanca els ulls.
2: Hola a tothom! Quan sento algú dir a la carretera hi ha molt de tràfic, m'imagino un munt de cotxes aturats i la gent passejant-se, comprant i venent droga. Perquè si hi ha tràfic és que hi ha gent que trafica. Ara bé, si diem que a les carreteres hi ha molt de trànsit, tot quadra força més. Perquè si hi ha trànsit, el que hi ha és gent, cotxes, camions i autobusos transitant. És cert que en castellà del nostre trànsit en diuen tráfico, però en aquest cas el castellà va per una banda i el català

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Mentrestant, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. S'acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i 270 vols cancel·lats. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
2: No volen negociar. No es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
3: La xarxa de comunicació.

Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem al més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Bona nit.
1: Bé, no? Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
2: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
1: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.

0: de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Vuitanta anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre a l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. La seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
4: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar mon iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, en les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
3: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
4: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li diem a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però para mí es algo muy normal, porque claro, lo viví siempre. Claro, si lo veus de fuera, lo veus diferente, pero como lo haces tú, lo veus normal. Pero veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
3: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra. Una xocolata de textura granulosa i consistent, feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
5: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem de les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, pues, s'acabaria fent.
3: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
5: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
3: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
5: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270, o sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
3: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
5: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
3: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
4: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre.
5: I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa... tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata. És bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre les del 75. Ens ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
3: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
4: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
3: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
4: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
3: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
4: encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar tal qual, és el xocolata de tota la vida que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec, dic, pues sí, mira, és este, i llavors hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
3: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
4: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, llavors nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi tu, i és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i ostres, arribar a tot és super complicat.
3: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
4: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
3: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
4: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. L'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, ok, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir, què necessiteu, això? Vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir, no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui. I també l'adaptabilitat als canvis, i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir, que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
3: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
4: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, de la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa. Ja és difícil, vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo, fins que no vam canviar tots els envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata, creo, ha tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades, pues, també, últimament, en el món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
3: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo. personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Què dius ara?
6: Sí, sí.

obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
2: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
3: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673 137 137.

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: nit.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
5: El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
6: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
7: Si busques autenticitat,
8: Ràdio Vila-Secret. Ràdio
7: Vila-Secret. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
9: Sabies que...
10: La xocolata és un dels aliments que més es consumeixen al món. S'estima que unes 8,5 milions de tones l'any, però pot ser que aquesta xifra es redueixi dràsticament en només 20 anys. Virgin Ration va ser la que fa un any va destapar la veu d'alarma sobre la recol·lecció de cacau a l'Àfrica. Tal i com explica en el seu llibre, es donaran una sèrie de raons que, combinades, provocaran l'escassetat de cacau per seguir fent xocolata. Segons Ration, la primera és que en els països emergents la demanda de la xocolata està augmentant exponencialment. Només a la Xina, el consum de cacau, que en 2010 amb prou feines superava els 40 grams per persona i any, ja havia augmentat un 75% al 2014. D'altra banda, el canvi climàtic és un altre factor a tenir en compte per entendre el perquè de la fi de la xocolata. Ryson recorda que per cultivar els grans de cacau necessiten molta pluja, però les zones tropicals plujoses estan disminuint.
11: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-Sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida...

0: 012, la millor resposta.
1: Papa, tu saps què és l'autisme?
0: L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. Segons estudis recents, de cada 1.000 persones de menys de 18 anys, entre 10 i 12 tenen un trastorn de l'espectre autista. La precocitat en la detecció i l'atenció són clau per al bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, des de l'escola fins a l'etapa adulta, també en la inclusió laboral.
2: Ho has entès?
1: L'autisme és una manera diferent d'estar al món.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Hola, em dic Imma i avui us volia explicar un àlbum il·lustrat que es titula Què en fas d'un problema? I comença així. No sé com va passar, però un dia em vaig trobar que tenia un problema. No el volia, no l'havia demanat. No m'agradava gens tenir un problema, però era allà. Per què és aquí? Què vol? Què en fas d'un problema? Vaig pensar. Volia fer-lo desaparèixer. El vaig apartar. Me'l vaig mirar malament. Vaig intentar no fer-li cas, però res no va funcionar. Em vaig començar a amoïnar pel meu problema. I si se m'empassa? I si el problema salta i m'enxampa? I si s'emporta tot el que tinc? M'amoïnava moltíssim. M'amoïnava pel que passaria. M'amoïnava pel que podria passar. M'amoïnava per això i per allò altre. I com més m'amoïnava, més gros es feia el meu problema. Vaig desitjar que desaparegués tot sol. Vaig intentar-ho tot per escapar-me'n. Fins i tot vaig provar de disfressar-me, però sempre em trobava. I com més evitava el meu problema, més el veia per tot arreu. I pensava tota l'estona, no em trobava gens bé. I és que ja no podia més. Això s'ha d'acabar, vaig decidir. Potser jo feia que el problema fos més gran i més terrible del que realment era. De fet, el problema ni se m'havia passat, ni tampoc m'havia atacat. Em vaig adonar que l'havia d'encarar. Per això, tot i que no volia i em feia molta por, em vaig preparar i em vaig enfrontar al problema. Quan el vaig tenir al davant, vaig descobrir una cosa. El meu problema no era com jo em pensava. Vaig descobrir que dins hi tenia una cosa meravellosa. El meu problema amagava una oportunitat. Era una oportunitat perquè jo aprengués i creixés, perquè fos valent, perquè fes alguna cosa. Em va ensenyar que és important fixar-se en els detalls, perquè hi ha oportunitats que només passen una vegada. I ara veig els problemes d'una altra manera. Ja no em fan por, perquè en conec el secret. I és que cada problema conté l'oportunitat d'una cosa bona. Només l'has de cercar. Espero que us hagi agradat.

0: Salut, humor!
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: I parlant d'emocions,
1: 50.
2: Exacte.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!

0: i ara demana un desig.
1: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Pensa en un producte.
5: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
0: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila Sacra.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Sent Empordà. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Els robatoris pugen un 10% al primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants. L'Alt Empordà és la segona comarca gironina on es registren més furts a l'interior de cotxes el 2025. El rànquing estatal per volum l'encapçala en Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets, Barcelona, amb 1.540, Sevilla, amb 534, Màlaga, amb 479 i Balears, amb 391. Figueres amplia a tot l'any les projeccions de linianes sobre façanes. La iniciativa deixa de limitar-se a campanyes puntuals, com la temporada turística d'estiu, i consolida l'ús de la llum i la imatge com un nou atractiu nocturn de la ciutat. Cada cop més catalans demanen un crèdit per poder anar de vacances. La mitja que es demana supera els 5.000 euros i, generalment, tornar el crèdit dura tot un any.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!
7: Tanca els ulls.

La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: Patrimonis.
5: Sense pèls a la llengua va dir de si mateix que ell era el surrealisme. Narcisista i megalòman, Salvador Dalí va desenvolupar el mètode paranoic crític com a mecanisme de transformació i subversió de la realitat. Va ser un artista que va saber fer-se valorar en vida. Famós, cotitzat, va viure molt bé. Procreador de singularitats, simbolismes i d'un veritable art, la seva vida és fascinant i irrepetible. La seva personalitat es deslligava del seu art i viceversa, tot i haver portat una existència assedegada de fama i de notorietat, abundant d'ego i excentricisme.
6: Salvador Dalí, 1904-1989. Un artista amb una biografia ben complexa i, per què no, controvertida. En el pla artístic, tothom pot estar d'acord en que era un pintor i escriptor genialment polifacètic, però en la faceta personal, la seva multiplicitat de cares el fa de difícil classificació. Potser es pot explicar si assumim que cadascú de nosaltres té moltes cares, ànimes i, força vegades, amb pensaments antagònics. En mostrem algunes, però d'altres, conscientment o inconscientment, les amaguem.
5: Parlar de Dalí vol dir endinsar-nos en les seves ànimes, o cervells, per més cromàtics que es mostrin, per més primaris o secundaris que siguin. Dalí era genial? Una pregunta redundant quan parlem de l'artista i el seu costat inquietant i provocador. El fet de ser extravagant i excèntric nodria el seu narcisisme, perquè era una manera de ser diferent de la resta. Dalí, una genialitat de molts colors.
4: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
5: A Port Lligat, el paisatge és simple i romàntic, àrid i natural. L'any 1930, Salvador Dalí s'hi va instal·lar i va viure i treballar fins al 1982. A partir de la construcció inicial, una antiga barraca de pescadors, el pintor va anar adquirint altres barraques similars i al llarg de 40 anys va definir la que seria la casa actual, de la qual parlava com una veritable estructura biològica. La casa, que l'escriptor Josep Pla qualifica com a sorprenent, extraordinària i mai vista, va ser el refugi on Dalí va portar una vida d'ascetisme i isolament, després dels anys viscuts a París. Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i museòloga, i Jordi Artigas, museògraf i coordinador de les Cases Museu de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens hi condueixen en aquest intent de construir la personalitat del geni empordanès.
7: Bones.
8: Hola, Jordi.
7: Bona, què tal?
8: Com estem?
7: Bé, bé, bé.
8: Mira, ara feia molt de temps que no venia.
7: Exacte, ja tens aquí... Bé, va visitar la casa, no?
8: I tant, ostres, quin luxe, tu. Moltes ganes.
7: Dalí va trobant aquí un racó molt especial per la seva vida. Tot i que ja de petit, quan estiuejava Cadaqués, venia i agafava els seus estis de pintor i s'anava per les cales de Cap de Creus buscant un lloc on ser un pintor impressionista, o plein air, que deia ell, no? I deixava els estris aquí, a la barraca de la Lídia de Cadaqués, a Port Lligat. És, diguéssim, el seu primer contacte amb Port Lligat com a pintor. Després, a l'any 29, quan es baralla amb el seu pare, i de fet el seu pare l'expulsa de la família, només li queda la barraca de Lídia a Port Lligat per refugiar-se, per poder seguir tinguent un lloc a Cadaqués.
8: No? La Lídia Nogués Saba, no, li ven aquesta barraca per 250 pessetes i desafia el notari Dalí, que en aquell moment el seu pare el castiga amb la cosa que més mal li pot fer. No és expulsar-lo de la família, és expulsar-lo de Cadaqués, del Cap de Creus.
7: De fet, hi ha una estira i arronsa perquè el pare no vol de cap de les maneres que el seu fill tingui una residència, un lloc, estar-se a Cadaqués, no el vol veure ni pel carrer, però la obstinació i la força de voluntat i la tossudesa de Salvador Dalí, fill, fa que trobi la via per poder tornar a trobar un lloc a Cadaqués. No serà Cadaqués poble pròpiament, serà amb un barri de pescadors, a Port Lligat, que gràcies a la Lídia i li ven la barraca, com dius tu, sí, sí. I això serà el primer nucli de la casa que avui visitem. Entrem?
8: Entrem.
1: Picasso definia el cervell de Dalí amb aquestes paraules. Un veritable motor fora bord embalat. I són molts els que han afirmat que Dalí és la més gran imaginació d'aquest segle.
6: Llibertat i lucidesa, passió per l'art, la vida, la religió, la política, l'amor, la societat. S'ha dit que és un mestre de la provocació, però descobrim, quan ens endinsem en el personatge, que allò que apareix com a provocatiu és molt sovint la manifestació d'una intel·ligència extraordinària i desconcertant.
1: Amb la doctora en neurobiologia Mara Dirsen intentem establir les bases fisiològiques que ajuden a entendre a un nivell bàsic la gènesi de l'impuls creatiu. Des dels inicis del pensament abstracte humà fins a l'explosivitat artística.

0: que ver con el cerebro. Cerebros diferentes ven la realidad de una forma diferente. Y el ver la realidad con los ojos del artista nos ayuda a aumentar, a ampliar nuestro concepto de realidad.
1: Les emocions són la base de la creativitat i, per tant, de la genialitat.
0: El arte está muy influenciado por las experiencias personales. Es decir, la creatividad artística no surge solamente de la formación artística o de la herencia, sino que es una amalgama entre todos esos factores, una multiplicidad de factores, en los que también el componente emocional es fundamental. Y hay muchos estudios que se han hecho para intentar dilucidar si hay algún elemento genético, ¿no? Algún make-up genético que sea más propio de los artistas. Y lo que ven esos estudios es que genes relacionados con las emociones parece ser los que tienen de una forma más constante relación con esas habilidades artísticas. O sea que el sistema emocional también es un elemento muy poderoso. ¿Y qué es lo que seguramente hace que ese arte sea tan individual, ¿no? tan personal?
1: ¿Dalí era un geni?
0: Yo creo que Dalí es un genio, sí, sin ninguna duda. Es que el histrionismo no tiene por qué no ser parte de la genialidad. Quiero decir, hay genios muy diferentes. No hay una definición de genio único. No tenemos un molde para un genio, ¿no? Pero nosotros sabemos cuando alguien es un genio. Es algo casi, digamos, instintivo, ¿no? Entendemos que una persona es genial. No hace falta que nadie nos lo diga. Otra cosa es definirlo, eso es mucho más complicado. Y Dalí era un genio.
2: A banda de la seva fascinació pels avenços de la ciència, com la física quàntica, un dels referents que més el va influenciar va ser el llibre de Sigmund Freud, La interpretació dels somnis, en què va veure l'essència del surrealisme, l'exploració del subconscient pel mètode paranoico-crític. El va visitar personalment l'any 1939 i van quedar mútuament impressionats. Freud, per aquell jove, amb els seus esplèndids ulls de fanàtic i el seu innegable domini tècnic, i Dalí per les teories del metge i neuròleg austríac que reflectien els seus quadres, i perquè li va dir que el sentit de l'humor és una manera de desobeir els estereotips socials, una idea també molt daliniana.
3: De fet, una part de l'interès per cap al cap a la tecnologia i cap a la ciència segurament venen donats per aquesta necessitat d'explorar noves tècniques que ajudin a reflectir millor allò que ell vol reflectir a les seves obres d'art. Ja sigui l'estereoscopia, ja sigui l'holografia, ja sigui els descobriments científics de l'àtom o de l'ADN, són recursos conceptuals, però també li donaran recursos tecnològics per ser més expressiu amb el que ell vol expressar.
4: La bomba d'Hiroshima atòmica de l'any 45, ell també és com una mena de sotrac enorme i se n'adona de quina manera ha avançat la ciència i com es transforma el coneixement, no? I que els límits de la humanitat igual es poden traspassar. I aquí comença tota una pugna i comença a fer fils conductors amb diferents científics. Per exemple, es carteja amb el matemàtic Mangica, no?
3: Sí.
4: I la LED atòmica té molt a veure amb tot aquest context d'estudi, de coneixement, i l'exterior de la casa on anirem després és un reflexe també de tota aquesta època del classicisme, però també de la ciència aplicada.
3: Sí, és que la seva necessitat d'aprenentatge és increïble. Té una capacitat i un background intel·lectual tan potent que alhora que és capaç d'assimilar conceptes tan diversos i distants com l'existència de Déu i l'àtom. Però tots aquests elements conceptuals l'ajuden a explorar noves formes de creativitat.
5: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Nascut a Lleida el 1976 i fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols, Xavi Lloses és músic de formació clàssica, un pianista virtuós. Lloses confessa que no pot pensar només en la música, inquietuds que l'acosten a l'art i el porten a fer accions, fotoaccions i videocreacions artístiques molt treballades i enginyoses. És a Púbol, el castell inexpugnable de la musa i companya de Salvador Dalí durant més de mig segle, on Lloses exhiba música

0: llum amb el seu pianet de joguina, mentre un rap fet de ceràmica dedicat a Wagner treu aigua per la boca. La unió de territoris materials i immaterials sobre l'aigua de la piscina del castell de Púbol és deliciosa, d'una viscositat magnètica, delicada. Ens fonem en l'univers sonor que brolla del geni de Xavi Lloses per tocar de peus en l'aigua.
1: Yo me enamoro de Gala.
2: ¿Qué le debe usted a Gala como artista y como genio?
1: Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como me lo creía. Porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Yo al contrario creía que no.
3: Sense Gala no es pot entendre el personatge Dalí i l'artista Dalí. I Gala es focalitza tot el seu esforç i concentració a orientar-lo, ajudar-lo i a portar a terme els seus projectes. Perquè és una figura...
4: Sí, és important remarcar que en la vida de Dalí hi ha dues persones molt importants. L'etapa de joventut és la seva germana, Anna Maria, i l'etapa, diguéssim, d'adult, a partir que ja és un jove i comença a ser un artista que està avançant cap a una noves tendències d'avantguarda, és Gala. I Gala consolida, l'ajuda a consolidar aquesta actitud més, diguem-ne, avantguardista dins de la història de l'art.
3: Un dels motius de la trencament familiar ve donat perquè Dalí passa a ser gestionat pel seu pare, que és qui li tramitava la manera d'enviament dels quadres a les exposicions, i en aquell moment estava preparant l'exposició amb el Camil Guaymans l'any 29, i l'Anna Maria li picava a màquina les cartes i també els textos de les exposicions a la Sala del Mau. Doncs en una setmana passa de ser gestionat per la família a Gala. Gala a partir d'aquell moment pren el relleu, i això evidentment la família no ho entendrà mai, però les portes que li obre a Gala són immenses.
4: És que Gala afegeix aquesta feina de gestió i de protecció i de donar-li seguretat. Gala li feia un plus afegit, que és la gran capacitat intel·lectual de Gala que té, la gran formació intel·lectual que té Gala.
3: I Gala té la visió que Dalí és un geni. Ella se n'adona abans que tothom.

castell de Púbol és un lloc tancat, misteriós, privat, auster i sobri, amb espais de gran bellesa, com ara l'antiga cuina convertida en cambra de bany, o el Saló del Piano, presidit per aquest instrument que avui acaricien les mans allargades de Xavi Lloses, i que ni Gala ni Dalí no sabien tocar. Es tocava, però, aquest piano de cua? Sí, solia tocar-lo un amic de Gala, un dels pocs que es podia quedar a dormir. Gala utilitzava el castell de Púbol per fugir de la intensa vida social de Dalí a Cadaqués. Era el seu refugi particular, on podia llegir, escoltar música i gaudir de la solitud. Després de la mort de Gala, Dalí va residir a Púbol 2 anys i va esdevenir el seu darrer taller. Ella està enterrada a la cripta del castell. Ell, a Figueres.

0: cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
1: Al arte absolutamente nada.
0: ¿Nada?
1: Nada, nada, nada.
0: ¿Y a la vida?
1: ¿Por qué? No, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
2: En el taller el que veiem és com Dalí no és espontani al 100%, sinó que hi ha un background, tota una construcció intel·lectual i tècnica al llarg dels anys, des de que estudia Figueres amb el professor Fosso Núñez, que és un nano jove, fins que va assolint tècniques, va experimentant, va aprenent, i en el taller ho veiem. Veiem les seves eines de treball, veiem els seus processos de treball amb els cavallets, amb els vernissos, els pinzells...
3: Per tenir aquesta precisió meticulosa.
2: Exacte.
3: De fet, ja ho va aprendre amb en Núñez a l'aula el 1917 a Figueres, però això és una constant, i ell també estudia tractats, per exemple, de geometria, com el Luca Pacioli, aquesta mirada, però sobretot de perfecció tècnica, de minuciositat, de coneixement del pigment, tal com t'ho comentava Jordi, és tot un camí, sobretot intel·lectual, del Dalí. Una cosa és el Dalí de la performance, que és espontani, però a dins sí. Hi ha un Dalí que estudia i és molt erudit.
4: Salvador Dalí afirmava: Port Lligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui. El temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic.
5: La polifacètica personalitat de Dalí s'esmunyia entre la pintura, l'escultura, l'escriptura, el cinema, el disseny de moda, mobiliari i joieria, la concepció d'espectacles i la seva egotista publicitat. Davant la premsa o envoltat de públic, adoptava una gestualitat teatral o sortia amb algun estirabot sorprenent.
4: Els especialistes distingeixen entre una performance, un happening o una acció artística, tot i que els límits no semblen sempre tan diàfans. Però quan Dalí va començar amb les seves actuacions, en els anys 30 i 40, només es van entendre com una hàbil manera d'autopromocionar-se.

0: separar la seva personalitat de la seva obra creativa, sinó que són una mateixa cosa. Per això el seu personatge forma part d'aquesta obra creativa.
1: El Teatre Museu Dalí va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. Tal com va explicar el mateix Dalí, és evident que existeixen altres mons, això segur, però com ja he dit moltes altres vegades, aquests altres mons estan en el nostre, resideixen a la Terra i, precisament, al centre de la cúpula del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món insospitat i al·lucinant del surrealisme. Montse Aguer és una experta en la figura de Dalí. Filòloga de formació, és directora dels museus de la Fundació Gala Salvador Dalí des del 2015.

0: sumarà al Teatre Museu Dalí de Figueres, la darrera gran obra de l'artista, on hi ha volcat tots els seus coneixements. És un recorregut tant per la seva obra com per la seva biografia i és absolutament imprescindible la visita en aquest museu per entendre tot el món tan singular i tan especial de Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí de Figueres es va inaugurar el 30 de setembre del 1974. És important la paraula teatre. Dalí va escollir aquest edifici, que es va cremar a finals de la Guerra Civil, perquè era un edifici singular, era al costat de l'església on el van batejar, perquè ell es considerava un artista eminentment teatral i perquè el seu pare li havia organitzat la primera exposició aquí, a l'antic Saló de Fumadors, actualment el Saló Noble. I alhora és un teatre de la memòria, on Dalí hi aboca tots els seus pensaments, totes les seves obsessions i una representació cronològica de tota la seva obra, encara que sigui presentat amb un desordre tal com ell volia.
1: All my ambition is reconstruct my early adolescent period.
2: Here in Figueres?
1: In Figueres, and Cadaqués, and Portugal.
2: But you went to school here?
1: Exactly, school. All my early remembrance and erotic events happened exactly in this place, and for this is the more legitimate place, because my museum exists.
0: La cúpula té un significat molt important per Dalí. Ell va dir que es havia de començar sempre pel teulat, calia posar el teulat. Representa el centre, representa una idea d'unitat, representa al·ludir una vegada més a la tradició dels arquitectes renaixentistes, com ara Palladio, com ara Bramante, i crec que és un bon exemple d'aquesta síntesi que anem trobant amb Dalí. Un gran respecte i coneixement de la tradició i alhora incorporar la modernitat. Dalí era molt important el mestratge, conèixer a fons la tradició i llavors envoltar-se dels científics o dels investigadors que cada moment necessitava per projectar les seves idees, per concretar les seves idees. Ell deia que era una màquina de pensar i aquesta màquina tot el dia estava pensant i les seves idees que anaven molt més enllà del temps present s'havien de concretar d'alguna manera. La seva vocació era artística, amb el sentit més ampli del terme, en un sentit renaixentista, i ell volia abastar tot el coneixement. Li interessava des de l'alquímia, la filosofia, la ciència, i la ciència sobretot a les darreres èpoques de la seva vida. Ell deia que allà on no arribava la fe, l'ajudava la ciència. I era una curiositat insaciable. Dalí, jo crec que era un gran tímid, que es va crear un personatge per ocultar aquesta timidesa, però era una persona que tenia molt clara la seva vocació. Dalí té moltes capes i ell el que va fer va ser usar la seva màxima potencialitat als mitjans de comunicació per anar creant aquest personatge tan atractiu per les masses i a través d'aquesta atracció aconseguia que els espectadors s'interessessin pel que hi havia darrere d'aquesta màscara. Una de les altres obsessions de Dalí és la seva recerca de la immortalitat. Ell vol ser immortal. Escriu textos com 10 receptes d'immortalitat i la ciència l'ajuda en aquesta recerca. Dalí declara moltes vegades que va molt més enllà de la tercera dimensió que ell busca la quarta.
3: De què té por, senyor Dalí? Li va preguntar un periodista al pintor de Figueres el 1970. Només de la mort, m'horroritza la mort. Les excentricitats de l'artista van ser la seva manera d'estar al món, també la seva obra. Només cal veure les llargues cues de visitants que es formen als seus museus o en les exposicions que s'organitzen arreu del món. Dalí s'ha sortit amb la seva, ser immortal.
4: Així és com un contemporani diu de Rafael que va viure dos vides, la seva vida física, que va ser curta, i la vida eterna de la seva fama. Doncs jo crec que Dalí també va aquí, eh? Va viure la seva vida, que va ser, déu-n'hi-do, prou llarga, física, i després ve tota la vida eterna del que ha deixat a la humanitat com a artista.
5: Ell sap perfectament que a través de la obra s'eternitza, aconsegueix aquest infinit, aquesta eternitat que ell tant desitja, i sobretot a mesura que es fa gran, s'apropa a la mort i encara treballa més en aquesta direcció d'una manera molt més ràpida, no? Perquè li preocupa, és un tema que li angoixa, i per tant ens acaba interpel·lant a tots nosaltres com éssers humans. Segurament d'aquí també la llum de la seva obra, tant l'escrita com la pintada.
6: Però entonces usted cree en Dios.
1: Creo en Dios, pero no tiene la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo creo. Que eso es terrible, cada vez me acerco más, pero no me lo creo.
6: ¿Te gustaría creérselo?
1: Ver, entonces todo estaría resuelto, sobre todo el problema de la muerte, porque yo tiemblo de pensar en la muerte.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Que bo!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents d'immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni tampoc cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwett, és molt crític amb aquesta iniciativa.
2: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
1: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Un viatge en el temps.
6: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limiten la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme i he vingut a aquest dinar per ella.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida. M'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més, li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys, eh?
15: Jo, pues, també ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix amb qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, que vaig començar, va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, m'han donat el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi, l'amistat, la humanitat, l'amor, el record... Vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, I que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos-a doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
2: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
3: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
4: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
5: A veure, m'ha servit per molt i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dius, és que no sé què dius.
6: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i feia la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no? No sé, una cosa molt especial, no sé.
7: He trobat uns locutors que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-los. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
8: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
9: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
23: Sentim la comunicació local.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig, Dalí.org.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt, però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
2: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
3: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
2: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
3: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
2: I la tesi final del llibre és clara.
3: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
2: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i amb pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
2: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
1: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
2: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
5: No t'ho perdis.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a PortAventuraWorld.com.
10: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
11: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
12: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?

0: Nascut a Santa Coloma de Farners en 1913, Salvador Espriu es va establir de seguida a Barcelona, però va passar força temporades a Arenys de Mar, que era el seu univers literari. Es posa a estudiar dret i història antiga el 1930 i el 31 publica El doctor Rip i la novel·la Laia, que anys més tard arribarà al cinema amb Núria Espert de protagonista. Als anys 30 viatja força i publica Aspectes el 1934 i Ariadna, el laberint grotesc el 1935. Arriba la guerra i la passa a la secció d'arxius de l'Auditoria de Guerra. Després s'acaba tot.
1: Nosaltres sabíem d'un únic senyor i veiem com es devenia gos.
0: Comença l'anomenat exili interior d'Espriu, que no es mou de Catalunya i que continua escrivint en català. La repressió de la nostra llengua el fa patir com res. Treballa d'advocat mentre sorgeixen de la seva ploma Primera història d'Ester, que no es va estrenar fins al 1957, i diversos llibres de poemes com Les cançons d'Ariadna al 1949. Als 60 i als 70, Espriu i la seva obra es converteixen en símbol de la literatura catalana. És també l'època de la pell de brau.
2: A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat.
0: Sefarat és la península ibèrica, com la Vínia és Barcelona i Cinera és Arenys, dit a l'inrevés. Precisament, Ronda de mort a Cinera arriba als escenaris el 1966 amb un muntatge de Ricard Salvat sobre textos del poeta. El mateix passa amb una altra Fedra, si us plau, el 1978. Vindrà llavors l'hora del reconeixement. Premi d'honor de les lletres catalanes el 1972. Medalla d'or de la Generalitat el 1980. Medalla d'or de la Ciutat de Barcelona el 1982. I doctor honoris causa per les universitats de Barcelona i de Tolosa de Llenguadoc. I cantat per tants, sobretot per Raimon. Després arribarà la mort el 22 de febrer de 1985 i l'enterrament al cementiri de Cinera, que per cert es va quedar per sempre amb aquest nom.
3: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
4: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, encara creu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo als pròxims 3 mesos. O així ho ha declarat un responsable de l'organisme al País, l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el dia 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supereix l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades per el virus a la República Democràtica del Congo. Miriam Alias, la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: El brot declarat fa 3 mesos es propagué a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tampoc tractament.
2: La respuesta es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces sí que es verdad que la respuesta está siendo menor a las necesidades y se va siempre por detrás.
1: Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que castigui la República Democràtica del Congo.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
1: Ràdio Vilasacra. Dararom, dararom, dararom, dararom, dararararararom, dararom. Made in Europe.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Jorge Heras, a cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, en declaracions a la CN.
2: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
1: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Continuem. Connecta'm.

0: dius que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
1: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
2: El secret de l'amor.
3: Senyor secret de l'amor, arriba el seu minut de glòria, ja es pot anar despertant.
4: Molt bé. Me n'alegro molt.
3: Vostè té tots els correus que hem rebut?
4: Eh?
3: Vostè té tots els correus?
4: Sí, sí, jo els tinc, jo me'ls he mirat tots. Sí.
3: I què?
4: Home, està bé. Està bé que la gent es regala moltes flors. Les flors m'està de més, eh?
3: Que no li agrada?
4: Les flors, home, sí, però a veure, jo, a veure, jo en llegiré uns quants que m'han fet molta gràcia. Hi ha una persona que diu que ha regalat un bany d'hidromassatge amb oli relaxants i un massatge asiats a la seva parella.
3: Això està bé.
4: Home, això està bé, perquè després sempre s'escau un bon polvet, que en diuen vostès, no?
5: Els joves, no?
6: Com li diu vostè?
4: Home, fer l'amor.
6: Ah, no te va, sí.
4: Sí, en fer l'amor.
6: Però quan és un fer l'amor així, pim-pam, com li diu?
4: Això, mete-saca.
6: Ah, això.
4: Estic amb un mete-saca. Sí. Bé, m'agrada molt un que diu, una noia que diu, no digueu el meu nom. Diu, perquè a la meva parella li regalaré un salt amb paracaigudes. Acaba, diu, espero que a ell li faci gràcia. Collons, home, això, assabenta't abans, no?
5: Per què no vol que li diguin el nom?
4: No ho sé, home,
6: perquè... sorpresa,
4: eh? Perquè és una sorpresa. T'has tirat mai amb paracaigudes?
6: No, em pensava, no, jo, com havies començat la frase, pensava, caramba, sí que s'ha modernitzat aquest senyor de cop.
4: Bé, un altre que li regala un viatge a la Capadòcia. Està bé, regalen un ram d'orquídies. Una persona diu, la meva parella no es compra mai res, jo li regalaré uns texans blaus. Merda de regal. La meva parella no regalaré uns texans blaus. Oh, engega-la la merda, aquesta parella.
3: Home, potser els necessita, no siguem així, tampoc. L'últim regal que t'han fet, Àngel?
6: El salt amb paracaigudes.
3: Sí?
6: Sí.
3: Molt bé.
6: I un mapa, i una bola del món d'aquestes. Com es diu això?
4: Que bonic.
3: Una bola del món. I l'últim regal que has fet tu? O no ets de fer regals?
6: Jo no soc de fer regals.
3: Ai, nen, no ets de fer
6: regals. Sí, però no ho puc... No, no puc.
4: No, que encara no l'has fet.
6: Perquè és una cosa de sexual.
4: Digue'l, nen, digue'l.
3: No sé com has de dir, això.
6: No, són tres.
3: Boles.
6: No.
5: Ui, ui, ui, es posa molt interessant, això. Tres, què?
6: Sí, eh? És un no sé, això que feu servir.
3: Però un vibrador.
6: Però de clitorià.
3: De clítoris anal i vaginal.
6: No, però és com un rodó. És com una cosa així que et poses allà i vibra. No sé, noia, vosaltres ho feu servir, això?
4: Nen, vam...
6: Però ho feu servir vosaltres, això? Això, és com això... Però és com un mòbil en forma...
3: Això ho has regalat?
4: M'han parlat ara d'una... Colla, deixeu-me parlar.
3: Sí. Parli.
4: M'han parlat d'una cosa que té forma de mà.
6: Sí.
4: Es veu que és...
5: És malassant.
3: Sí que és modern!
6: Però sí que... Però què fa amb aquesta mà?
4: Es veu que fa plorar i tot. Fa plorar i tot!
6: Però a forma de mà de què fa? I què fa amb la mà?
4: I va vibrant.
6: Va.
3: Què més regalen els oients?
4: A veure, mare, un que diu... Oh, la meva parella ha regalat un anell de compromís. Va, home, va.
3: Per què va, home, va?
4: Home, perquè això... Tots sabem com acaben aquestes històries. Acaben a l'advocat. No val la pena. Jo... I aprofitant que també a l'Àngel li han regalat el mateix, jo li vull regalar aquest viatge a París.
3: A qui?
4: A aquesta persona que li vol regalar a la seva parella un salt amb paracaigudes.
3: Ah, sí? Per què?
4: Home, però em dóna la gana.
3: Ah,
4: molt bé. Li vull regalar. No hi ha un motiu. I si pot ser, no digueu el meu nom. No el diré. Però el seu número de telèfon comença per 6.
3: Home, per favor!
4: Comença per 666. Amb això està dit tot.
6: Ui, quina mala persona.
4: Mala persona, tal faràs, te'l trobaràs.
1: Bona intel·ligent.
7: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
0: Parlem de música.

Amb més de 100 milions de discos venuts arreu del món, Neil Diamond és tot una llegenda de la música nord-americana i un artista que ha marcat la vida de diferents generacions. El nostre país va ser un referent dels qui van viure la dècada dels 60 i 70 i de retruc també per als qui vam créixer escoltant els seus hits melòdics al radiocasset del cotxe familiar les dècades següents. Com a compositor i intèrpret, al llarg de la seva trajectòria, Diamond ha aconseguit col·locar al top 10 fins a 38 cançons, però sens dubte, la que més èxits li ha reportat és aquesta. Diamond va escriure Sweet Caroline per a la seva dona Marsha, però Sweet Marsha no acabava d'encaixar en la tornada que havia compost. Necessitava un nom femení de tres síl·labes, així que va fer una llista amb tots els que se li van acudir i Caroline, que en aquella època estava molt de moda gràcies a la filla del malaguanyat president Kennedy, va ser el que més li va agradar. Presentada el 1969, la cançó ràpidament va arribar a les primeres posicions de les llistes d'èxits i durant les dècades següents va ser versionada per més d'una vintena d'artistes. El que no es podia imaginar el cantant novaiorquès en aquell moment és que el tema s'acabaria convertint en un himne esportiu, i menys que ho seria dels Red Sox de Boston, l'equip de béisbol que és l'etern rival dels seus estimats Yankees. Bogarts with a chopper up the third baseline for Andujar. Long throw. They can't make the play. Here comes Bradley to score and this game is tied. Tot va començar el 1997. Amy Tobey, una treballadora del club que s'encarregava de posar la música a l'estadi, la va fer sonar per megafonia en honor a una amiga seva que havia tingut una nena que es deia Caroline. La cançó va sonar entre la setena i la vuitena entrada de joc i va ser corejada per tot el públic. Així que Tobey va decidir que sempre que l'equip estigués guanyant a l'arribar en aquell moment del partit, la posaria. En poc temps, l'afició del Fenway Park va començar a considerar el tema com un amulet de bona sort. I el 2002, el club la va acabar adoptant com a himne oficial. Des de llavors, cada cop que en un partit sona el cor principal de la cançó amb la seva tornada inconfusible, els seguidors de l'equip coregen el so de les trompetes i repeteixen el So Good un total de 3 vegades.

0: Aquesta és la història que des de fa anys uneix Sweet Caroline i els Red Sox. Però quan el 15 d'abril de 2013 dues bombes van explotar a la línia de meta de la Marató de Boston causant 3 morts i més de 200 ferits, el tema es va convertir en gairebé un símbol de tota la ciutat. Tothom va quedar consternat i en aquests moments tan tristos, Neil Diamond va voler fer costat als seus compatriotes de Boston. Va aparèixer per sorpresa a la gespa del Fenway Park i va interpretar Sweet Caroline per a una afició que totalment emocionada la va cantar amb ell entre la 7ª i la 8ª entrada del partit que aquella tarda els Red Sox jugaven al seu estadi.
1: Thank you, Boston! Thank you, Boston!

Més recentment, Diamond va voler solidaritzar-se també amb la crisi mundial generada per la pandèmia de la Covid-19, adaptant la lletra de Sweet Caroline a les recomanacions de prevenció de les autoritats sanitàries. El cantant va compartir un vídeo a les xarxes socials on va modificar la lletra original de la cançó per conscienciar sobre la importància del rentat de mans i la distància. Guitarra en mà i davant una llar de foc, donava aquest missatge als seus seguidors. Sé que estem passant per un moment molt dur ara mateix, però us estimo i crec que si cantem plegats, potser ens sentirem una mica millor.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: 68.
5: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
6: Al cinema dijous a mitjanit.
7: Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
8: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
7: Barat al forn amb verduretes.
8: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
9: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
10: És Ràdio Vilasacra.
11: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vilasacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
3: I parlant d'emocions.
4: 65.
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment,

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Volia felicitar-los i donar-los molt les gràcies de part meva i de tota la meva família per haver-nos fet passar tan bé l'estona. Jo he de dir que us escolto des de casa a primera hora, però després camí d'una feina que faig als matins, i si no sóc a casa, doncs llavors amb l'iPod procuro anar escoltant tot al màxim. Vaig amb l'iPod i vaig escoltant.
1: Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sac.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Hola!
5: Què tal?
1: La ràdio de Vila-sacra és...
6: És... És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança. Són d'aquí.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem, però us agrada també el suc de taronja?
11: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja i l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara adormit.
10: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Mmm, que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
11: Adeu, embaladits!

Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Catalunya manté actius un avís per calor i un altre per calor nocturn al litoral. Barcelona ciutat ha sumat la 53a nit tòrrida d'aquest estiu i tot plegat amb la previsió d'un nou repunt, especialment a Ponent, la Catalunya central, zones del sud i la conca del Llobregat. D'aquí que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat davant el risc d'incendi forestal. El perill més elevat es concentra a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Aquest 2026 han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola a Catalunya. L'ONG Greenpeace alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
6: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
7: Gran part de tot l'arco mediterrani i de Catalunya, hi ha una gran quantitat de població, milions de persones vivint en una matriz forestal, vivint en contacte directe amb el monte. Els árboles estan en contacte amb la carpinteria, amb l'exterior de les cases, amb els setos. Es decir, tenemos una situación de vulnerabilidad muy alta.
6: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics.
3: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

solo necesita un buen blues y un café.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Ganes de clàssics?
3: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila Sacra.
4: Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972 79 80 19. T'ho portarem a casa. 972 79 80 19.

Cada dia, cada hora, cada moment, ens tens al teu costat i a prop teu. Amb tu allà on vulguis i nosaltres aquí on som. A la ràdio de casa, a la capital del món, a Vila-sacra. Allà on tu vulguis estar i puguis estar. Allà on no ens puguis escoltar, si vols, sempre amb total llibertat. Nosaltres no et prometem res, ni fem res de l'altre món, perquè la veritat és que tot el que oferim és d'aquest món. Triat amb mesura, això sí, seleccionat amb temps també, i ofert amb grans tocs d'experimentació i una selecció mesurada al detall de la música de tota la vida. Tot, això sí, a la seva hora. No barregem embolics.

0: Maltetela.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb «escoltar» no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.

0: Elamax, les pela ben pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
2: I parlant d'emocions...
3: 66.
4: Aquest estiu, refresca't com mai.
5: Aquabrava.
4: Tens emocions fortes a la zona Aqua X Jam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
5: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
4: A Aquabrava.
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: compartint emocions.
1: És clar.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta. Un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres al cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu Esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
8: I totes.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: S'ha començat el judici que seu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats,

0: que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. S'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
1: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
2: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
3: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials.
4: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: mateix als 20 que als 40 anys?
1: No, que va, no es pensa el mateix, pensa diferent.
0: Quina és per vostè la millor edat?
1: A partir dels 30.
0: Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?
1: Hi ha qui no madura mai.
0: Ens podria dir tres coses que per vostè li ha portat l'edat?
1: Seguretat, mal de caps, que sé, experiència, no sé.
2: Bueno, sí, ja són tres.
1: Ja som...
0: Gràcies.
1: De res.
0: Es pensa el mateix als 20 que als 40 anys?
1: Pues no, no, para nada.
0: No. Quina és per vostè la millor edat?
1: Los 30.
0: Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?
1: Hombre, depende de la persona, me imagino que habrá de todo. En principio se supone que sí, que con la edad se madura y se va avanzando. Conforme va avanzando la edad se avanza de mentalidad y de todo. En principio creo que sí, que con la edad se madura, sí.
0: ¿Ens podria dir tres coses que per vostè li ha portat l'edat?
1: La verdad,
0: sí.
1: Arrugas. Pues experiencia, y conforme vas avanzando de edad, como decía antes, pues tienes menos paciencia. Y ya está, creo que muchas más cosas, pero como solo son tres, pues solo digo esto.
0: No, ya puedo decir.
1: No, no, ya está, ya está.
0: Vale, gracias. ¿Has pensado el mateix als 20 que als 40?
3: No, no, als 20 tens una altra edat, ets més boja, penses en altres coses, als 40 ja tens les idees més clares.
0: Quina és per vostè la millor edat?
3: Als 30, a 30-35 anys.
4: Quina és la millor edat? A veure...
5: Mira, l'objectiu no és arribar ni guanyar, sinó limitar-te a ser cada dia, experimentar el que el dia et dona. Si disfrutes vivint cada moment, això que se'n diu el temps, l'edat, doncs queda paralitzat. No hi ha un millor moment. Tots els moments són bons de la vida.
4: Fixa't que si jo busco en l'enciclopèdia de la llengua catalana la definició d'edat, em diu temps transcorregut des de que un home o un animal ha començat a viure. Això és el que diu,
5: bueno,
4: literalment.
5: Això és biològic totalment. No té l'interès humà que aquest programa crec que comporta.
4: En el mateix diccionari me'n vaig a buscar la paraula temps. A veure com defineix temps. I diu durada i successió de les coses considerada com transcorregudes d'una manera continuada i uniforme des del naixement d'una persona o d'un animal. Tal qual sona, eh?
5: Sí, o sigui, el temps és una d'aquestes relativitzacions que els humans han hagut d'aprendre de lo desconegut, perquè mirem els processos i llavors els hem mesurat, però el que no sabem els humans és aquests processos que continuen o d'allà on venen. O sigui que si poguéssim veure globalment com funciona, doncs, tot l'univers, aquest temps que nosaltres entenem no seria tal com l'entenem, o possiblement inclús no existeix.
4: Per tant, temps i edat tenen molta relació.
5: Sí, és el pas que la naturalesa indica de transformació, i a través d'aquesta transformació podem indicar un temps, però ja et dic que és relatiu això, perquè la naturalesa, el fet de, ho hem dit altres vegades, de néixer i de morir, doncs no té la més mínima importància. Les coses no neixen ni moren, sinó que per la naturalesa es transformen. Després de considerant que tot són transformacions continuades, el temps desapareix.
6: Aquí i amb tu.
7: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Això és la caixa de sorpreses.
9: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Pareu bé l'orella.
4: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
5: Amb Immobiliari Espígol.
4: I per què els vas escollir?
5: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
4: Entra a espígol.com.

012, la millor resposta. Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntciat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntcie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Matricula ja a la UNED, al web uned.es.
1: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
0: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
1: UNED, 972-21-26-00, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
3: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
8: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
9: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

0: La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.
1: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
2: I parlant d'emocions...
3: 57.

0: I parlant d'emocions.
1: 53.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.

0: a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres al cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
8: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

0: Penya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Avui volia donar-vos les gràcies per la companyia que m'heu fet. Per mi ha estat renovadora, fresca, fantàstica. I res, només això. Moltes gràcies, felicitats i repte superat.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Comença a haver-hi nivell.
1: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinizador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: preguntes sense resposta.
1: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
0: Contestador 972511268 i WhatsApp 656197062.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
2: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
3: Agència Catalana de Notícies.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans, de ciutats i pobles de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show.
1: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
2: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
1: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
2: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
1: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
2: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
1: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14€ a nitsdecirc.com.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.

0: trobita. Radio Vila Sacra tot un invent. Sóc Doraemon i ho sé de ben ser.
1: Live Music Cuba Café, el bar de moda d'Empúria Brava. Fages de Climent 5, Empúria Brava.

0: I parlant d'emocions,
1: 67.
2: Pinxo, li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dir en Pinxo, punxa'm, però la panxa no.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
6: Hola, soy Lena Oirondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, el gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
6: Adeu!

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, bon dia. Un petó molt, molt gran, molta, molta força.
12: Participa amb nosaltres.
13: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
12: Repetiràs.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

aneu agafant el lloc, aneu agafant el vostre lloc, que ja veureu que tenim totes les cadiretes netes i polides, ho tenim tot ben net, tot preparat per tota la nostra gent, tota la nostra família, tot el nostre amor. I avui us hem preparat un programeta, doncs, d'aquells d'anar a passar l'estoneta. Anar fent xup-xup. Un programa que anar fent xup-xup i això és el que tenim. Sí, no, ja. Que us estem donant una mica la serenata. Ja, no, sí, ja ho sabem. Però, a veure, jo ara pregunto, ja d'entrada, per posar-nos una mica en ambient. A veure, la serenata que us estem donant és picolíssima o no?

0: Ei, vinga, tots junts, va. Ei, donant passos per, per la casa. Hem de fer tots en fila. Ei.
1: Ràdio La Sagra.
0: Ei. Espera, que ara canto jo, eh? Espera, deixem-me lloc. Ei,

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: L'estiu està bé.
3: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vila-sacra?
4: Què?
2: Està molt millor.
4: Molt.
5: De Catalunya al món.
6: Zero 12. La millor resposta.
7: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
8: Sí, per què?
7: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
6: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
12: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
13: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
14: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
15: Bon Preu Esclat.
16: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
5: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
6: És
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Hi ha unes excursions a peu guiades de Camprodon a Prats de Molló, el gran èxode republicà de l'any 39. Aquesta ruta en concret no la conec. Conec, en canvi, la ruta de Portbou. La meva mare la va fer a peu als 16 anys i en fa 5 jo vaig acompanyar el meu fill a conèixer, entre altres indrets, la platja d'Argelers, on hi havia el camp de refugiats on havia anat a parar la seva àvia. Per si no coneixeu aquest fet de la nostra història, us en faré 5 cèntims. Entre finals de gener i principis de febrer de 1939, es calcula que van fugir cap a França, passant pel Pertús, Portbou i altres punts de la comarca de l'Alt Empordà, unes 350.000 persones. Si hi sumem la resta de ciutadans que van travessar la frontera pels camins de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, el nombre d'exiliats ascendeix a gairebé 500.000 de persones. Una vegada traspassada la frontera, es va iniciar un recorregut marcat per la incertesa, el fred, la fam, la por i la mort. El Memorial Democràtic i el MUME, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, han senyalitzat les localitats i els paratges d'aquesta comarca que van tenir més importància en el moment del gran èxode republicà. Tot i que els passos fronterers més importants de la comarca són la Jonquera i Portbou, també s'han tingut en compte altres vies secundàries. La materialització d'aquesta senyalització conforma un territori de memòria en el qual el MUME actua com a eix i agent dinamitzador. Les comarques gironines van ser l'escenari principal de la retirada de centenars de milers de persones, incloent-hi els principals dirigents de la Generalitat, de la República Espanyola i del govern autonòmic basc. Fou també l'escenari de la retirada del gruix de l'exèrcit de Catalunya, que van a parar a la Catalunya Nord, el primer refugi de la gran massa dels vençuts, que foren internats en camps d'acolliment i de concentració, com els d'Argelers, Sant Cebrià, el Barcarès o Ribes Altes. Si no coneixeu el MUME, us el recomano. És un museu relativament petit, mig amagat i no gaire conegut, però és interessant per molts motius, començant, sense anar més lluny, per la seva arquitectura. A més de la mostra permanent, acull exposicions temporals relacionades amb la història i visitar-lo és una bona manera de complementar la cultura.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La companyia tecnològica nord-americana Meta, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui citat a declarar al llarg del judici. La companyia tecnològica nord-americana Meta, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok.
2: Serveis informatius.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Aquest estiu, refresca't com mai!
2: Aquabrava!
1: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exxamp i aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
2: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant
1: a Aquabrava!
3: Edifred
2: i Electrofigueres.
3: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
2: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
3: Com els que tenim a Edifred.
2: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
3: I Edifred, al polígon comercial de Vilatenim, de banda de Caldón.
2: Electrofigueres.
3: I Edifred, amics per sempre.
4: Mare meva, quin somni.
5: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Efectivament, s'ha de fer neteja. De tots els funcionaris, la majoria són honestos, la majoria treballen, fan la seva feina. Però hi ha una petita part, que és la part corrupta de l'Estat, que fa molt mal. I si no la netegem, en aquest país no es podrà viure. És que fa vergonya que estiguem en un país en el qual ens haguem de defendre d'acusacions falses que ens destrossin les famílies, que ens destrossin la vida i que no passi res. O sigui, ha de passar, perquè si no, no som ni democràcia, ni país, ni societat, ni res. I espero que hi hagi algun jutge que s'ho miri bé, que hi hagi un fiscal que s'ho miri bé i que surtin els responsables, perquè si no, és que no ho arreglarem mai i no ens mereixem això.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Jo m'informo del que passa a prop meu.
1: El que passa a casa, explicat pels de casa.
2: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
3: Qualitat i continguts. I això no es regala.
4: Premsa Comarcal, la premsa de casa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit.
2: Però a més d'aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
1: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.

0: Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i...
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més?
6: Sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí.
9: Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Un somni no és el que veus mentre dorms. Un somni és allò que no et deixa dormir. Abdul Kalam, científic i polític.
12: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
13: Cada día amb la cultura.
14: Yo, cultura.
15: Cultura.
16: Molta cultura.
17: Cultura.
18: Cultura.
19: Tenim una cita con la cultura.
20: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
21: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
22: Sempre al costat de la cultura.
23: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
24: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
2: Gironit.com.
3: I MAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: Cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
5: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
6: Cors que veuen art a l'instant.
7: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
8: Visita l'Alt Empordà!
9: Esperit Empordà. Avancem junts.
10: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.

La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En l'últim any, les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una averia. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes averiats és la P7, amb 500 turismes aquest any, amb un increment d'averies respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
2: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
1: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla de renova urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística, en DAC, la majoria d'edat dels cotxes catalans és de més de 14 anys.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Allò que llegeixes en diagonal. Què has sentit dir a un veí? Que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.
1: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
2: Doncs ara ja ho saps.
3: Que no se t'oblidi.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre ràdio. Gent gran. Com podeu desplaçar-vos amb seguretat? Camineu sempre per la vorera. Per travessar els carrers, escolliu els llocs més segurs. Abans de travessar el carrer, atureu-vos per comprovar si ve cap vehicle i mentre el travesseu, seguiu mirant a cada banda. Assegureu-vos que disposeu de prou temps per creuar un carrer. Si trobeu que en el moment de fer-ho el semàfor ja estava verd, és millor que espereu que torni a canviar de color. Si dubteu, és millor que no creueu el carrer. Els vehicles que giren o aparquen poden ser especialment perillosos. És possible que en maniobrar no us vegin. Si camineu per carreteres o carrers sense voreres, procureu fer-ho en el sentit contrari al dels vehicles. Quan es faci fosc, utilitzeu dispositius reflectors. Si conduïu, eviteu conduir de nit o amb mal temps. Prioritzeu els itineraris coneguts. Alguns medicaments poden afectar la vostra capacitat per conduir. Si teniu algun dubte, consulteu un professional sanitari. El vostre exemple és molt important per als infants. Ensenyeu-los a respectar les normes. 061. CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenar. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sustraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt, molt arrelat al cor, un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estaven funcionant, i ja ens va arribar una carta, sí. Un dia aquí l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
4: Bon dia.
3: Com et trobes?
4: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que sí. Quan passa me porten una mica de pa, de l'altre ja tinc.
3: Que estàs constipada.
4: Que he passat molt malament. Mm. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
3: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
4: Sí.
3: I per què no ens truques?
4: I què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
3: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir,
4: sí,
3: davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
4: Ja.
3: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
4: Sí.
3: Doncs, et dic...
4: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
3: Bueno, tu estàs a casa.
4: Sí, sí.
3: I estàs bé en aquest moment.
4: Sí, ara vindran, ara el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
3: Sí.
4: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
3: Ah, molt bé.
4: Bueno, després li volia comentar,
3: digui,
4: perquè com que ja sap que jo sempre ho escolto tot.
3: Ho escolta tot.
4: Sí, que és veritat.
3: Sí.
4: És veritat, lo passo el dematí, quan me desperto ja lo passo a la tauleta de nit. Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge, en dilluns.
3: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
4: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
3: No.
4: Perquè, miri, li diré.
3: Digui.
4: Diu, això ho deien en el poble, eh?
3: Sí.
4: Deien en el poble. Sabadito, alegre. Dominguito, paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
3: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
4: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge, eh?
3: El diumenge.
4: Però en dilluns no.
3: El dilluns
4: no. Descartau el dilluns.
3: Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues que posis el telèfon, el que tens, el personal meu,
4: sí,
3: que tens,
4: sí,
3: la meva targeta, sí, que te'l posis,
4: sí,
3: a la butxaca,
4: sí,
3: i que em pots trucar 24 hores al dia.
4: Vale.
3: Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si no, no la diem.
4: Gràcies. Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga, que ella té les claus de casa meva,
3: sí,
4: i si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
3: Molt bé.
4: Però de tota manera, molt agraït.
3: Cuida't.
4: Molt agraït.
3: Cuida't. Doncs un petó.
4: Molt bé.
3: I bon dia.
4: Moltíssimes gràcies,
3: Adéu, Conxita.
4: Vinga, salut.
3: Adéu.
4: Sí.

0: que estrenarà el mes d'octubre un nou festival de literatura infantil i juvenil sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila i Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb masterclass de referents del sector. Durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el Festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado és el comissari.
1: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a favorir-lo, tot això.
0: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi haurà l'autora alemanya Susanne Strasser, també Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Cupons, Mercè Galí o Anna Font. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració tindrà un gran protagonisme. Un espectacle que fa una relectura de l'Odissea serà l'encarregat d'inaugurar la festa literària.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: I ara, notícies culturals.
4: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
5: L'autora Bàrbara Baraldi, considerada la renovadora i una de les figures contemporànies més influents del noir italià, presenta aquest estiu la seva darrera novel·la, Los asesinatos del tarot, publicada per Malpaso Montsesoto.
6: Fan de les pel·lícules de terror de Jaume Balagueró amb les que va aprendre a entendre l'espanyol, Baraldi ha venut més ja de 200.000 exemplars de la seva tetralogia anterior a Itàlia, de la que podeu llegir també al castellà la primera part d'aquesta titulada Aurora en la oscuridad. Tenir 4 llibres protagonitzats per una policia que, gràcies al seu trastorn bipolar, resol els casos. Ha insulfat molta esperança i molta estima cap a ella de part de lectors que viuen realitats semblants.
7: Que tantissime persone, tante madri, tanti padri mi hanno detto grazie per aver scritto Aurora perché mio figlio è bipolare o mio figlio ha, mia figlia, un'altra condizione mentale.
6: Bàrbara Baraldi acaba de publicar, però, a l'espanyol el seu primer thriller de la seva nova sèrie ambientada a Trieste, protagonitzada per una racional i metòdica Emma Bellini i, en aquest cas, la seva germana Maya, Los asesinatos del tarot. Una pràctica, la del tarot, a la que l'autora italiana va entrar en contacte de jove per comprendre's millor a causa de la seva extremada timidesa i fòbia social diagnosticades i que veu molt semblant a com certes investigacions de policia s'acaben resolvent.
8: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
9: Han obert la porta a noves formes de produir una gran varietat de continguts disponibles.

0: música, entreteniment.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
7: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve geodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
6: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. I fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
7: Adeu, Embaladits!

0: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al Polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
1: Hauran trucat. Va.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen celeritat a l'administració per poder accedir a les ajudes que preveu la norma. El govern de la Generalitat assegura que ja ha començat a desplegar el Pla Cura, l'acord per agilitzar els tràmits del sistema de dependència. A Catalunya, alguns d'aquests tràmits poden arribar a 600 dies d'espera. La secretària d'Afers Socials, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que s'han desplegat.
2: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: El tema ha tornat a l'actualitat després de la denúncia pública que va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats del sistema de dependència per atendre la seva mare de 100 anys i va rebre milers de missatges de persones que denuncien situacions semblants.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. De qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Defineix tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
6: Uaiau!
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
7: Els caldos. Quan arriba el fred, venen de gust els plats de cullera i uns dels més típics en gairebé totes les cultures són els caldos i les sopes. És una magnífica manera d'hidratar-se, d'aprofitar les vitamines i minerals, de coure les verdures i d'altres aliments, d'evitar el desaprofitament de les parts d'alguns vegetals com el tronc del bròcoli o les fulles del porro i d'escalfar i reconfortar l'organisme. Per fer un bon caldo vegetal, es sol seguir la fórmula de posar com a base verdures i hortalisses de fulla verda, arrels i tubercles, com ceba, api, porro, fulles de col, trossos de carbassa, pastanaga, xirivia, nap, patata, bolets... Podeu posar-ne tantes com vulgueu i us agradin. Aigua mineral fins cobrir tots els ingredients. Una font de greix saludable per facilitar la preparació i intensificar i equilibrar el seu sabor, com l'oli d'oliva verge extra o l'oli de coco. Aromatitzants, que solen ser els ingredients que primer s'afegeixen a la cassola perquè són els que més tarden a cuinar-se i influeixen sobre el sabor de la sopa, com la ceba, el porro, l'api, el nap, la pastanaga, el pebrot, l'all i el tomàquet. I també herbes aromàtiques i espècies com el julivert, el llorer, la farigola, el romaní, el pebre, el gingebre, l'anís, la caiena o la cúrcuma. Finalment, es poden posar altres condiments i guarniments, com sal, salsa de soja, pasta de miso o sucs de cítrics. També podeu afegir-hi ossos de carn, carcasses d'au, espines de peix o restes de marisc i consumir-lo tal qual o com a base per a la preparació d'altres plats. És important començar amb aigua freda a foc baix i coure durant força estona. Per exemple, per caldos de verdura uns 20 minuts i pels de carn unes 4 hores. Per acabar, un cop colat el caldo i deixat refredar, caldrà que retireu el greix que ha quedat a la superfície i que s'ha acumulat durant la cocció per aconseguir un caldo saludable i deliciós. Ara que ja coneixeu tots els trucs per cuinar un caldo perfecte, feu-ne una olla cada setmana per prendre una tassa de brou calent abans dels àpats, a mig matí o a mitja tarda per escalfar-vos, o utilitzeu-lo per preparar d'altres receptes amb cereals, llegums o sopes o cremes. Si veieu que us en sobra, no us preocupeu, congeleu-lo i així en tindreu a mà sempre que en necessiteu.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenar. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sostraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 41.
4: Anem a temes a Disney.
3: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Adeu, adeu.
5: Gent Ràdio Vila-sacra. Gent amb civisme total.
6: Adeu, adeu, adeu, adeu.
5: Ser cívic és tenir servei.
2: I parlant d'emocions.
3: 28.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Canya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El gegant tecnològic Meta, el banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc, doncs, el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
2: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada o el desplaçament infinit, l'escroll per la pantalla o les publicacions efímeres, entre d'altres. És a dir, factors que canviarien definitivament l'experiència actual de l'usuari en aquestes plataformes com Facebook o Instagram, tal com les coneixem fins ara. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, també per demostrar que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que han enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. A l'altra banda de la moneda, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de psiquiatria, per tant no hi ha engany, i que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar la seva estratègia. Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
3: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
1: Està previst que aquest judici s'allargui 6 setmanes i que Mark Zuckerberg i el responsable d'Instagram pugin a declarar. La multa final per l'empresa Meta podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.

0: Radio Vilas Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Indústria de seguretat i defensa al món. En aquest món incert han aparegut amb força la seguretat i la defensa que, especialment a Europa, quedava en segon pla, al comptar sempre amb el suport dels Estats Units. Aquest lligam sorgit del final de la Segona Guerra Mundial ha quedat trencat per l'administració Trump, fet que obliga a la Unió Europea a replantejar tot el referent a seguretat i defensa. Sabem que les capacitats militars dels estats membres de la Unió Europea són inferiors a les dels Estats Units o de la Xina. Però el que no es parla tant és sobre la indústria militar, sobre com s'organitzen els diferents estats. Els Estats Units disposen de l'anomenat complex militar industrial, que posa la defensa dins la indústria general del país, fet que no passa a Europa, on les empreses dedicades al sector ho porten amb discreció. A més, la ingent inversió dels Estats Units ha portat a que les empreses de defensa més importants del món siguin allà. Amb dades del CIPRI de 2024 en milions d'euros, observem que de les 10 empreses que més ingressen al món en defensa, 6 són dels Estats Units. La primera russa ocupa el 7è lloc i seguidament venen dues xineses. La primera d'un estat membre de la Unió Europea és la italiana Leonardo, seguida d'Airbus i la francesa Thales. L'alemanya Rheinmetall ocupa la 20a posició. La primera de l'estat espanyol és Navantia i ocupa la 88a posició. I aquí està el dilema per la Unió Europea: si es queda com està o si avança cap a l'autonomia estratègica, impulsant la indústria i també el sector de la seguretat i defensa. De fet, actualment, el 70% de les compres dels estats europeus en seguretat i defensa es fan als Estats Units. En aquest cas, s'apostarà per la inversió en seguretat i defensa amb visió dual que garanteixi l'ús civil i militar i que superi les cotilles estatals amb empreses grans i d'àmbit comunitari que generin valor dins la indústria europea, no tant per fer la guerra, sinó per tenir capacitat de defensar la seguretat i la llibertat i l'estat del benestar de la ciutadania europea. A més de tot això, també sense descuidar la diplomàcia, que d'alguna forma és la millor manera de solucionar els conflictes en el món.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Busca, compara...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.

Senzilla, senzill, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: La composició del vi és molt complexa. Conté aigua, alcohol, sucres, àcids orgànics, sals minerals i molt poques vitamines del grup B. Els beneficis del consum moderat de vi deriven de compostos com els flavonoides o els antocians, amb elevada acció antioxidant. Un altre compost important és el resveratrol, que té propietats antioxidants i anticancerígenes, sobretot en el vi negre. El seu consum moderat pot contribuir a la millora del sistema cardiovascular, reduint el colesterol dolent i augmentant el bo.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
3: Per tu...
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vilasacra. Millor lloc del món.

Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El registre de donants de medula òssia RETMO, gestionat per la Fundació Internacional Josep Carreras, ha tancat el primer semestre d'aquest any amb 14.000 nous donants, un 9% per sobre de l'objectiu previst per aquest 2026 i que situa la xifra total de donants a tot l'estat en més de 530.000, una dada que consolida la tendència a l'alça dels últims anys, permetent alhora augmentar els trasplantaments per a leucèmies i altres malalties de la sang.
2: La xarxa de comunicació...

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
3: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat.
4: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

0: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
1: Mhm.
0: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos?
2: Oh.
0: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972-51-12-68 i WhatsApp 656-19-70-62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
3: Oh!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. És un reportatge de Mònica Mas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: Les al·lèrgies alimentàries són un problema de salut pública i van en augment. Globalment afecten un 7% de la població espanyola i condicionen enormement la vida. Actualment el tractament més habitual és evitar menjar l'aliment que causa l'al·lèrgia, però n'hi ha que fan reaccions a diversos grups d'aliments. Les més habituals són l'al·lèrgia a la llet, l'ou, fruits secs, llegums, frites i el peix. La doctora Paula Galván, de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica què passa quan hi ha una reacció.
5: Llavors, quan entrem en contacte amb l'aliment, aquests anticossos els reconeixen ràpidament i tenen una resposta que comença en una zona local, com pot ser posar el picor a la boca, la inflamació de la boca o el mal de panxa, però que si el sistema immune fa una resposta molt greu és quan tenim les reaccions ja generalitzades, no? Que fem i fins i tot manifestació més greu, que és quan baixa la tensió arterial i tenim un xoc. Hi ha una fallida del sistema cardiovascular.
4: Aquest xoc se l'anomena anafilaxi i si no es tracta immediatament la persona pot morir. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi, fent que el sistema immunitari s'acostumi a tolerar l'aliment.
5: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment. A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
4: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Això en nens i adolescents de vegades es complica.
5: La tassa d'eficàcia durant els primers mesos d'haver fet el tractament i estar amb la dosi completa és boníssima, doncs és de més del 90%, però és veritat que hi ha un abandonament del tractament o una reducció de la dosi tolerada, doncs en un 30-40% dels pacients.
4: Les taxes d'èxit de la immunoteràpia oral són més altes en nens, com més petits millor, perquè es poden arribar a curar en adults. És més difícil, però també es donen taxes de curació. Tot i això, cal seguir el tractament menjant cada dia l'aliment que feia al·lèrgia durant 8 o 10 anys en el cas dels adults i entre 2 i 4 anys en l'edat pediàtrica. La Laura Vicenç és metge resident de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, una especialitat que no s'ensenya en els 6 anys de carrera i que ella ha triat perquè és al·lèrgica a l'ou, al kiwi i al plàtan. Ha fet immunoteràpia amb bou i ara cada dia en menja un. N'està molt satisfeta, però explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, el context que cal tenir en compte quan menja ou per evitar que hi hagi una reacció al·lèrgica.
6: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
4: I el futur de les al·lèrgies passa per un fàrmac que està en assaig.
5: Aquesta és una pastilla presa dos cops al dia que et desactiva les cèl·lules de l'al·lèrgia que s'activen durant l'al·lèrgia alimentària i fa que el pacient no hagi ni de fer l'increment de l'aliment directament. Prenent aquest tractament, prens, si ets al·lèrgia a la llet, prens llet i no et passa res. Aquest és el futur.
7: Una mica de memòria.

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
6: I parlant d'emocions.
7: 92.

0: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta, amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix-te a la generació Restauració. Agbar.

Apuja, apuja la ràdio. Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement la millor ciutat del món.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Tens de tot a prop de casa.
5: La Mirona de Sal. La Mirona.cat.
6: Apuja el volum.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo sóc un fan, he vingut moltes vegades en aquella emissora, bueno, he parlat amb tu directament també, i en fi, que sóc un fan.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: En el Vaticano, Radio Villa Sacra desde Buena Manana Temprano. Nano.

0: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
7: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: L'api. L'api és d'aquells vegetals relacionats amb la cultura de dieta, poc integrat a la cuina i que, lluny de conèixer totes les seves propietats, la majoria de gent sols n'utilitza una fulla per afegir el caldo d'hivern. L'api, Apium graveolens, pertany a una extensa família, la de les apiàcies, caracteritzades per contenir substàncies aromàtiques i sabor intens i especiat, el comí, el fonoll o el julivert en sol d'altres exemples. Són plantes més aviat de fred, tardor, hivern, inicis de primavera. Per tant, tot i que l'api es pot consumir tant cru com cuit, si se'n fan batuts, serà més recomanable durant aquestes èpoques de l'any. El seu origen no acaba de quedar clar. Algunes hipòtesis apunten a zones mediterrànies, mentre que d'altres situen l'api silvestre a llocs pantanosos del centre d'Europa i oest d'Àsia. El que sí que és cert és que ja era valorat tant per egipcis com per grecs i romans. Es composa de tiges estriades que formen una penca gruixuda acabada amb fulles verdoses, més amargues i picants que les penques, que tenen un toc més dolç. La major part del seu pes és aigua, més del 90%. Per tant, conté molt poques calories i macronutrients. En canvi, és interessant perquè és força saciant i ajuda a regular el trànsit intestinal per ser ric en fibra. Es poden destacar el seu contingut en vitamina C, algunes del grup B, magnesi i potassi, i gràcies al seu contingut en flavonoides, amb activitat antioxidant i antiinflamatòria, entre molts altres beneficis, és diurètic, digestiu, cardiosaludable i protector hepàtic. Ara bé, si patiu de malalties renals greus, cal que aneu en compte amb el seu consum. El podeu fer escaldat i amanit, en sopes d'hivern, com a ingredient principal de cremes com la d'api porro o una de més fresca com la d'api poma verda. També afegit picat a amanides o en forma de palets per sucar amb alguna salsa o paté com la de iogurt o l'hummus. Finalment, també en podeu fer liquats per prendre entre àpats. Si no has provat mai aquesta hortalissa, aprofita que s'acaba la bona temporada de l'api per introduir-lo, provar noves receptes, augmentar el consum de vegetals i gaudir de les seves propietats.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: I parlant d'emocions.
1: 78.
2: Bé, no?
3: Màgica, escolta, tema, música i cultura.
4: Pareu bé l'orella.
5: Idees de bombero. Guia pràctica d'allò que no s'ha de fer mai si es vol evitar accidents.
6: Els incendis forestals que cremen desenes d'hectàrees de bosc sempre comencen per alguna raó. Avui, a l'Idees de Bombero, ens preguntem què és el que no hem de fer i així evitar que hi hagi incendis forestals?
7: Bé, el que hem de fer és ser curosos amb com ens comportem en el bosc i, evidentment, no hem de crear cap situació que pugui haver-hi algun focus d'ignició. Bàsicament, doncs, no fer foc, no fer activitats perilloses que provoquin xispes, no utilitzar bufadors, una mica el que hi ha a les normes que hi han establertes des de sempre en prevenció d'incendis.
6: En parlem amb el sergent Emili Dalmau del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies a vosaltres per permetre'ns expressar-nos.
6: Ens parlava d'unes normes que són d'aplicació quan estem en zona forestal perquè no hi hagi incendis. Com es van establir aquestes normes? Com es poden donar a conèixer?
7: Bé, això està amb el decret de prevenció d'incendis del Departament d'Agricultura del moment històric que hi havia. Això doncs va ser fruit dels estudis anteriors que van haver-hi doncs sobre la causalitat dels incendis forestals, de les ignicions, i es va establir tota aquesta normativa. A dir que bàsicament es tracta doncs de no fer foc, a no ser que tinguis com el màxim que es permès és disposar d'algun fogonet de butà, tot el que estiguin focs que puguin deixar residu de brasa, tot això està prohibit, i les activitats de risc industrials, com pot ser utilitzar bufadors o algun tipus de serra per tallar metall que provoca guspires, doncs tot això està prohibit o està molt regulat el seu ús en determinats llocs i moments.
6: Quina és l'errada més comuna? Aquella que em diria, si això poguéssim deixar de fer-ho tots, ens estalviaríem el percentatge més alt d'incendis forestals que provoquem.
7: Clar, la presència humana, és a dir, les causes antròpiques, doncs són moltíssimes. Bàsicament, tot es pot resumir que gairebé el major percentatge són accidents d'utilització o d'algun tipus de mal funcionament d'una màquina o fins i tot un accident de trànsit que provoca que s'encengui un vehicle. Diguem que les males pràctiques en el seu moment sobretot era doncs fer els focs d'esbarjo. Ara actualment potser els petards i tot el tema de focs d'artifici en les festes, si no es fa a la distància suficient del bosc, doncs és fàcil que un coet se'ns desviï cap a zona forestal.
6: Hi ha una època de l'estiu que és més propensa o no té per què? Totes les franges del calendari són susceptibles?
7: Sí, bé, normalment la franja més habitual de nombre d'incendis doncs està en el juny i juliol. A l'agost ja va més de baixa, el que passa que bueno, si estem en un estiu sec, a l'agost doncs arrossega més sequera. Llavors és quan podem tenir doncs incendis potser més grans en superfície, però diguem que el nombre d'ignicions més altes és sobretot el juny i juliol, que correspon també, diguem, amb tota aquesta cultura de festes dels solsticis i també doncs els inicis de les vacances, que això a vegades també provoca algun tipus d'accident o de mala praxis en quant doncs l'arranjar, diguem, la casa de segona residència o el jardinet o la piscina o el que tinguem pel voltant.
6: Com s'estudia l'origen dels incendis forestals?
7: Això és una tasca encomanada especialment als agents rurals i bé, és tota una ciència que determina com han començat els incendis, doncs sabem analitzar com es mouen. Nosaltres com a bombers sabem molt bé com es mouen els incendis a nivell macro, però a nivell micro, allò l'estudi en petit, és el que fan els agents rurals. Un cop has determinat la zona on ha començat, doncs a partir d'aquí hi ha totes les tècniques, doncs des de mirar cap a on han quedat congelades les fulles abans de morir, diguem, cremades, si es veu alguna resta doncs que pugui ser sospitosa, i tot això és una mica el PSI del bosc, doncs és això.
6: Sergent Dalmau, gràcies per rescatar-nos avui a l'Idees de Bombero.
7: Molt bé.

0: preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres. Hortosa Empordà.
3: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
2: La millor qualitat, el millor preu.
3: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
2: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
3: També al telèfon 972 50 56 76.
4: Busques inspiració?
5: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
6: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers.
1: Avui...
2: Sí?
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
6: Hola. La verdad es que escucharos es un placer. Alimentáis el alma y ayudáis a reorganizar las ideas. Mil gracias y seguir así muchos años.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
7: Repetiràs.
9: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
8: Què?
9: Busca tranquil·lament.
8: Home!
10: Sempre pots tornar a Ràdio Vila-sacra.
11: No? Si no s'ho creuen.
12: Sí.
11: Sí. Si no s'ho creuen.
8: Ui!
10: Tranquil·lament.
9: I el més important, lliurement.
10: Lliurement.
8: Lliurement.
9: Que som Ràdio Vila-sacra.
11: És difícil, eh? És difícil.
9: És clar.
10: Tanca els ulls.

0: De ràdios i emissores de televisió hi ha Amils. De Radio Vilasacra. Només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La Municipal.
2: La millor resposta.
3: El veí del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 de juny del 2026.
1: L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes, no pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web amicsdelagentgran.org o trucant al 932 076 773.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: És passió. Mm. És color.
3: Puta.
2: És vida.
3: Sí.
2: És humor. És amor.
3: Ai.
2: És dolç.
4: Salat.
2: És salat. És inimitable. Mm. És ella.
3: Jo mateixa.
2: És avui. És demà. És ara.
3: Sí.
2: És ja. És propera.
3: Què dius?
2: És amable. És canyera.
3: Sí.
2: És social. És incomparable.
3: Ai.
2: És singular. És plural.
3: Dic-vos que sí.
2: És veritat. És realitat.
3: Oh,
2: és fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Crítiques inusuals dels Estats Units per un atac israelià a Síria. L'ambaixador nord-americà a Turquia considera que és una escalada innecessària que no promou l'estabilitat regional. Paraules de Tom Barrack, que a més d'ambaixador és l'enviat especial de Donald Trump a Síria i l'Iraq, hores després que es duguessin a terme 8 atacs aeris contra una base militar siriana a prop de Turquia. Es van malmetre la pista i zones de magatzems, però no consten ferits. Damasco ha qualificat d'acte d'agressió injustificat que posa en perill la seguretat i l'estabilitat a la regió.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Descobreixen cèl·lules Smart.
5: Arrenc de 1997.
6: Arriba la intel·ligència artificial.
7: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: Doncs bé, nosaltres estem pràcticament a punt ja per estar molt atents, molt atentes, perquè ja comentàvem, avui cuinàvem a la ràdio. Bon dia, Joana, tenim
1: bon
0: la nostra
1: dia,
0: cuinera
1: bon
0: de la
1: dia,
0: ràdio aquí
1: bon
0: a directe. Doncs vinga, anem ja
1: mans
0: per
1: a la...
0: Sí, mans al davantal posat.
1: Al davantal posat.
0: Jo no tinc costum de posar-me davantal.
1: Ah, jo sempre.
0: Sí?
1: Sí, perquè si no t'embruts, perquè bé, les mans jo me'ls aixugo molt.
0: Ah, en el davantal.
1: I esclar, al portar el davantal vas fent així i almenys llavors me'l trec per dinar.
0: Sí,
1: ja està.
0: Ja està, perfecte.
1: Sí, sí, sí, jo sempre davantal, sempre sí, sí, sóc dona de davantal.
0: Jo veig allò que em poso una cosa que tingui una mica així usada per casa.
1: Sí,
0: ja
1: jo això també, però no, no, el davantal això no pot faltar.
0: Vinga, Joana, què ens aportes avui?
1: Doncs mira, avui haurem de cuinar una mica, perquè és clar, aquests dies hem portat coses de no cuinar, però ens acostumaríem malament.
0: Oh, i tant,
1: oh, i tant. I llavors, ara us porto un plat molt bo, que és coll de xai amb xamfaina.
0: Què dius,
1: que és
0: ara?
1: El que nosaltres sempre hem dit vena de coll. Perquè nosaltres en dèiem vena de coll. Però el que sí és el coll de xai amb xamfaina. I llavors, per les quatre persones que sempre donem la recepta, són 12 talls de coll. Perquè jo, el que el vaig comprar, el fan així com el llibret,
0: sí,
1: no allò petit. Saps aquell que
0: el
1: feien...
0: fan rodó, potser, no?
1: Exacte, rodó. El, ja el tallen, per això és el coll, per això en diuen el coll, i llavors
0: el, coll,
1: el tallen, i llavors queda com si fos un tall de xai,
0: sí,
1: ja, ja gran.
0: Sí, sí, sí, una miqueta d'osset a la punta,
1: de la punta, que això és per les persones que els agrada escurar, a mi m'encanta, Jo tinc una dent que se me mou i és de tant d'escurar.
0: Ja va bé, això vol dir que menges a gust, ara.
1: 12 talls d'aquest de coll, un carbassó, per fer aquesta xampanya, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, una albergínia, tomàquet natural, li podeu posar ara de la que hi ha ara, la ben renteu, l'obriu pel mig, no sé, poder un quilo de tomàquet i la ratlleu amb el ratllador. Si no us agrada trobar-hi ni les granes ni tot això, doncs llavors compreu un pot, com sempre.
0: Sí.
1: Però si no, aquesta, la tomàquet natural ara és molt bona.
0: Com parles d'un pot? Però sempre, tu sempre parles d'agafar un pot que porti tomàquet natural.
1: Natural.
0: Aquest,
1: el 98% és tomàquet natural. És que és com si fos una marmelada, aquesta que jo compro.
0: Sí, sí,
1: és que
0: sí,
1: l'obres i el pot és una marmelada. Llavors, all i julivert, una mica d'aigua per fer una picada, i farem una picada d'ametlles i alls.
0: Picats. Ametlles i alls,
1: sí,
0: mira, no,
1: farem una bona picada.
0: Una picada diferent,
1: Sí, d'ametlles i alls, ja està.
0: Sí, sí, sí, però...
1: Bueno, i una mica de julivert, també,
0: una mica de julivert, també,
1: sí,
0: vinga,
1: sí,
0: va.
1: Sí, també, per donar-hi color. Doncs, llavors, què farem? Agafarem aquest coll de xai i el posarem a rostir. Només amb una cabeça d'aix o mitja, depèn de la quantitat que en feu.
0: La cabeça que fas? La peles?
1: No,
0: una mica...
1: jo la desbandeixo i la poso... Li trec la pell de sobre, la més fina,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no me quedi per allà, i llavors allò que hi ha com un serrell al final li tallo una mica amb les estidores i li poso.
0: Molt bé.
1: Sencera i sense d'allò, perquè així ja no es desfà, saps? I llavors, com fa una mica, poder 15 minuts que tenim aquest coll que ja veus que va agafant una mica de color, jo ho faig així. Després ja tinc la ceba tallada juliana i li poso.
0: Ah, molt bé.
1: I poso que tot això es vagi fent.
0: A poc a poc.
1: A poc a poc. Amb una altra paella, que ja tenim, normalment tenim focs de sobres, i he tallat el carbassó d'aus, el pebrot vermell, el pebrot verd i l'albergínia. L'albergínia la tallo a primera hora perquè deixi anar una mica aquella aigua.
0: Sí, i poses sal o...
1: No, no. Jo la tallo, perquè... la rento, bueno, sempre ho rentem, això sobretot, tot ben net, perquè no sabem si té pesticides, si tenen coses ben
0: net. Avui dia
1: el pebrot sempre el pelo, ara, jo sempre. I l'albergínia, el carbassó, li tallo, diguéssim, dos cantos de pell.
0: Ah, està
1: i
0: bé.
1: En deixo dos.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: O sigui, per comptes de deixar-la tota la pell, tallo un cantó i un cantó, i l'altre dos cantons, i deixo perquè no es desfagi tant. Llavors ja ho tinc tot a quadrets, tallat, poso oli en una altra paella i començo, evidentment, pel pebrot vermell, que és el que més costa. Però si ho tallem petit, aviat ho tindrem.
0: Tot,
1: després hi posarem l'albergínia, després el carbassó i el pebrot verd.
0: L'últim, el pebrot verd?
1: L'últim, el pebrot verd, perquè és el que més...
0: Fa més havia de...
1: Fa més

0: mancat el pobre verd.
1: Tot això pelat, pelat i tallat a quadrets. Llavors, quan això està, ho poso a escórrer, perquè sempre fa una mica d'oli, ho poso a escórrer, tombo la paella si es guanta, i si no, llavors ho poso en una escumadora, ho trec i ho deixo escórrer. Mentrestant, ja tindrem el coll aquest i la ceba, ja la tindrem rosseta i a punt. I trirem un bon raig de vi blanc.
0: Molt bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest raig de vi blanc, i llavors ja tindrem la tomaca, o sigui natural, o sigui de pot, la natural, la, ja t'ho dic, jo la ratllo amb el ratllador,
0: sí.
1: Primer la rento, li trec el punt més verd del mig, perquè la parteixo pel mig com si fes pa amb tomaca, i la ratllo.
0: Molt bé. Hi poses un pèl de sucre?
1: Sí, llavors ho posarem en aquí, en la cassola que tenim, que ja hi tenim el coll aquest i la ceba, que ja quasi es va fent, li poso, i llavors hi poso pebre, i hi poso una cullerada de sucre de les de cafè.
0: Tot una cullerada.
1: Sí, una cullerada.
0: Bueno, també és clar, perquè també la quantitat.
1: Clar, depèn de la quantitat. Si en feu per dos, la meitat. I llavors això ja ho deixo que vagi fent. Com veig que la tomaca ja ha perdut tot l'aigua, ja va quedant una mica tipus marmelada, llavors jo tinc... No és un secret, però és una cosa que l'he fet tota la vida perquè la meva mare ja la feia. Perquè encara que hi posem sucre, la tomaca sempre té un punt d'àcid. Un punt. I llavors jo agafo llet, la que tingueu, i poso un ratxet de llet.
0: Val. No, ni mesurada,
1: no,
0: ni goig, ni coller.
1: Si ho has de mesurar, dos dits de llet.
0: Val.
1: I li tires allà dins. Veieu que aquella tomaca canvia totalment. Perquè és que no té gust de tomaca, com ho menges...
0: I té molt de gust de llet o no?
1: No, gens.
0: Tampoc.
1: Perquè
0: val.
1: La llet s'evapora. Tu li val, tires val. Un parell de dits, deixes que s'evapori, i llavors, quan tens tot això que ja dius, bueno, ara jo ja veig que la cassola està, llavors totes aquestes verdures que hem cuit, a part, els posem a sobre.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors deixem que aquesta xamfaina cogui 15 o 20 minuts. I farem aquesta picada, unes ametlles, 8, 7, 6, les que vulgueu.
0: Ametlles?
1: Sí. Un gra d'all i una mica de julivert. Ho picarem amb el mini primer amb una mica d'aigua i li tirarem.
0: Ah, molt bé, queda boníssim això, eh?
1: I queda suau, molt suau. Perquè jo trobo que a vegades vas a menjar i les xamfaines tenen molt d'acidesa de tomàquet.
0: Sí, sí.
1: I ara entre la picada aquesta i la mica de llet aquesta, aquesta llet...
0: Ai!
1: Jo li poso... I no heu de dir ni que ho poseu llet ni que no hi poseu, o que no li agrada, perquè... Ni es nota, eh?
0: Val.
1: Ni es nota.
0: Secret de cuinera.
1: Ah, això, secret de cuinera.
0: Que és clar, vull dir que tothom te feliciti, que no cal que diguin res, que no feliciten mai. Bueno, això ho diem algunes vegades,
1: sí, eh? Que feliciten, sí. Oh, sí? Sí, que bo, sí, sí,
0: ah,
1: sí, sí,
0: que bo. Menys mal que t'ho feliciten. Molt bé, Joana. Escolta'm, doncs, això, aquest tipus de fregit d'aquestes verdures,
1: sí,
0: el podem aplicar, per exemple, amb el conill o amb un altre tipus de cosa?
1: Que no us agrada el coll que acabem de parlar, que és la vena de coll que nosaltres coneixem. Ho podeu fer amb pollastre, ho podeu fer amb conill, ho podeu fer amb salsitxes i costella, que està molt bo. Ho podeu fer el que vulgueu.
0: És dir, és la mateixa base per tot.
1: La mateixa base per tot.
0: Molt bé.
1: L'única cosa que canvia és la carn. Ara, en conill queda també de 10, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: No hi posa res més amb el conill?
1: No.
0: No.
1: Jo quan faig conill, hi poso conill. I a vegades he fet varietat de conill, pollastres, salsitxes...
0: Ah, una mica de barreja, no?
1: Sí, una mica de barreja.
0: Sí. I una senyora fa molts anys sempre hi posava, que després vaig provar-ho i trobo que quedava molt bo, era un brasó de xai.
1: Ah, sí, si t'agrada el brasó també.
0: Sí, bueno, sí.
1: El brasó...
0: Però esclar, el xai deies, ui, mare meva, aquí barrejat amb el conill, amb la botifarra...
1: I amb la botifarra,
0: El pollastre, ara aquí el brasó de xai semblava que no hi lligava
1: perquè
0: gens.
1: Perquè si no us agrada el coll de xai perquè hi ha massa ous, ho podeu fer amb brasons.
0: Sí.
1: Amb brasons de xai també queda molt bo. Queda estupendo.
0: Sí que tens una mica més de feina, però bueno, el gust ha de ser boníssim, eh?
1: Una mica més de feina, per què?
0: Bueno, perquè, esclar, has d'embrutir una altra paella, has de...
1: No, perquè ho pots... Per què? Per rostir-ho?
0: Sí.
1: Ah, bueno, no, perquè saps que jo què faig? Com rosteixo carn que un es cou més aviat i l'altre menys, ho vaig traient.
0: Ah, val.
1: Ho faig junt.
0: Val.
1: I, per exemple, el conill es cou més aviat que el pollastre.
0: Oh,
1: i una mica més aviat que la costella. Doncs llavors, quan tinc els talls rossos, els vaig traient amb les pinces i els poso en una plata.
0: I deixes...
1: I deixo el més... el que costa més.
0: Val.
1: I quan ho tinc tot ja al punt, ho ajunto tot i llavors és quan...
0: I pues, acabes de posar tota la verdura i tot
1: la verdura, tota la tomaca i tot.
0: Oh, que bo, Joana.
1: Doncs això
0: i això una miqueta més freda deu ser boníssim, eh?
1: Sí, sí, llavors una mica de un vi blanc o un vi negre ben fresquet amb uns glaçons això, o una sangria, o una sangria. Que bona, eh?
0: Bueno, fet a casa, molt bé.
1: Fet a casa,
0: eh? Perquè sí. Si la demanes que te la facin, et posen molts glaçons, molt poc amb vi.
1: Bueno, i tot és un sucre.
0: Sí.
1: Tot és un sucre perquè ho rebaixa molt. Però una sangria d'aquestes fet a casa, o de vi blanc, també m'agrada a mi, eh? Perquè jo acaba no la tolero, i vi blanc o vi negre a mi m'agrada molt.
0: Què hi poses de licor?
1: Això la fa en Vicenç.
0: Ai, mira, tu.
1: Sí, la sangria...
0: Un dia el trucarem.
1: Un dia l'haurem de trucar i l'haurem de dir que ens ho expliqui.
0: Ah, mira, però mira, veus que bé, almenys feia encara una bona sangria que us prenem.
1: La sangria la fa sempre ell. Molt bé. I li surt estupenda.
0: Molt bé, un dia d'aquestes d'aquí, ai, Vicenç, pim, pam,
1: això el trucarem que ens ho expliqui.
0: Vinga, anem a repetir, doncs, aquests ingredients, Joana, que amb aquesta vena de coll, doncs, realment, un bon plat per totes èpoques de l'any, eh?
1: Sí, sí. I a més si te'n sobra no cal que tu mengis el mateix dia 3 o 4 dies a la nevera o 5 perfecte,
0: eh? I encara més bo, eh? És allò que diu sempre, eh, Joana? Sí.
1: Bueno, doncs aquest coll de xai o la vena de coll, que és el que hem acabat de parlar, els 12 talls, depèn de lo grossos que són, n'hi poseu més o menys, jo perquè eren grossos, eh? I per això n'hi vaig posar 12, un carbassó, un pebrot vermell, un pebrot verd, la ceba, una albergínia, la tomaca, que agafarem tomaca natural, un quilo, i la ben rentarem, la partirem pel mig, l'all i el julivert i unes ametlletes per fer aquesta picada, perquè l'ametlla, sabeu què passa, al ser farinosa ens hi don una mica de d'espessor.
0: Ah,
1: i ni la tomaca ens queda clara, allò que ho poses al plat i te s'enganxa,
0: no
1: és allò que la tomaca que corre per aquí, no,

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra 65 69 70 60 2. I am Elton John.
1: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix
2: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
3: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
2: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
3: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
2: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
3: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.
4: Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho oficial.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
2: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen, en concret demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens. I aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
2: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Comparteix la música en família.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Els robatoris pugen un 10% el primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants. L'Alt Empordà és la segona comarca gironina on es registren més furts a l'interior de cotxes el 2025. El rànquing estatal per volum l'encapçala en Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets, Barcelona, amb 1.540, Sevilla, amb 534, Màlaga, amb 479 i Balears, amb 391. Figueres amplia a tot l'any les projeccions delinianes sobre façanes. La iniciativa deixa de limitar-se a campanyes puntuals, com la temporada turística d'estiu, i consolida l'ús de la llum i la imatge com un nou atractiu nocturn de la ciutat. Cada cop més catalans demanen un crèdit per poder anar de vacances. La mitja que es demana supera els 5.000 euros i, generalment, tornar al crèdit dura tot un any.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 55.
2: Exacte.
4: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
5: NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí hi ha Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol.
3: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CàritasCatalunya.cat. Càritas.

0: El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei. A més, es determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, el Departament de Consum ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment es va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas el va denunciar l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgote la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
3: Pareu bé l'orella.
4: Permeti'm la documentació.
5: Hola, Laia.
4: Ostres, Mireia.
5: Ja ets mossa d'esquadra?
4: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
5: Jo continuo preparant-me online.
4: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
6: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.
7: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estar

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues rica en vida.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Las frases Dan Ramón.
2: La salut no és coneguda fins que és perduda.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Tanca els ulls. Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, bon dia. Us escolto. I he telefonat un parell de vegades. Però a la meva vida va canviar i que em veu ajudar moltíssim. Però bueno, jo no he deixat de sentir-vos i em veu ajudant molt perquè he rigut, m'he emocionat. I bueno, era per donar-vos les gràcies i despedir-me amb una abraçada ben forta, ben forta.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Endavant, porta'ns la teva passió.
6: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Trobo més bé.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Com m'agraden els actes i els concerts a l'aire lliure, sobretot quan fa bon temps i és festa major. El que no m'agrada tant són els food trucks. M'encanta que hi hagi menjar al carrer dins un camió de cuina sobre rodes, però tenim una proposta en català per aquest anglicisme. No la coneixeu? Ens anem lamentant pels racons perquè sempre anem a remolc del que fa l'anglès, però quan ens posem creatius tampoc en fem cas. La proposta és... Furgoteca! Espectacular! Una paraula formada a partir de furgoneta i teca. Furgoteca! La fusió dels dos mots és un recurs que fa servir molt l'anglès, però també ho fem en català. En català tenim des del tradicional cantautor, del cantant i autor, fins al més recent Pizzendres, l'etiqueta que ha fet furor a xarxes de penjar una pizza a Twitter els divendres. Teca ens hi va la mar de bé. És un mot col·loquial en català per anomenar el menjar. Quin gran invent, la teca de la furgoneta. No té res a envejar el food truck. Furgoteca és curt i transparent, ideal per començar-lo a promocionar i fer cartells des d'ara mateix. Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca!

0: tanca els ulls.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: I parlant d'emocions.
5: 12.
6: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
7: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
8: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
9: És evident que existen otros mundos.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
12: Xoc de luz tarda.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
0: Des de l'Alt Empordà al Munt, avui Castelló d'Empúries.
2: Castelló, Vila Major, tots són jutges i notaris, cisturons i un per floró, comtes, serfs i feudataris. A Puigcelner, pedra en flor, un temple de naus altives que convoquen la claror, la festa de les ogives. La verge sosté l'infant, que fulgura com un astre, en retaula flamejant vuit pinacles d'alabastre. Vila que provoques reis, i entre els ponts i els ucs domines un comtat que es fa les lleis i cull roses per espines. Dels portals que posseí, un de sol el temps resguarda, al peu del rec del Molí, el portal de la Gallarda. Castelló, Vilamajor, amb el riu a la cintura, l'hort amb la col i la flor, i per primogenitura, per abastar l'infinit, tens un campanar per guaita, pal del vent, quan han fullit les nuvolades en paita. I molt a prop els canals, que et porten al mar de roses, la vida dins els cortals i la riquesa a les closes. Si en el passat fores gran, el present te'n fa fermança. Amunt, Castelló, endavant, i sa veles d'esperança.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per narcotràfic i tinença d'armes de foc davant la desena de tirotejos registrats en els darrers dies a l'àrea de Barcelona. Núria Alcalà.
5: Sí, en concret, 9 tirotejos en 10 dies a la capital catalana i l'àrea metropolitana. L'últim va tenir lloc la nit de dilluns a Badia del Vallès, on es van registrar uns trets a l'aire, sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni recorda que darrere d'aquests incidents amb arma de foc hi ha el control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
6: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
5: Només al mes de juny van ser assassinats a trets dos homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i enguany s'han registrat 9 tirotejos entre el 7 i el 17 d'agost.
7: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
8: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia.
9: Cultura.

0: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972511268.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac!
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 60.

0: com un campió. Gran bufet lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona. 100% Empordà.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Xo de luz tarda.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107 FM.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: I allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Però...
2: Tu miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
3: Pareu bé l'orella.

0: Piqué me dejó porque escucho Radio Vilasacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
1: Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
2: Què tal, Manel?
1: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
3: Ben jugat!
1: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Ràdio Vila-sacra. Un viatge en el temps. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Coses de ràdio.
2: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou't amb Rumbus. Més informació a Rumbus.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor tenen una conseqüència positiva als cultius d'arròs de la zona de Pals, al Baix Empordà, perquè les altes temperatures persistents han retardat el cicle de cria del mosquit i, per tant, se n'ha facilitat el control. Joan Sisquella.
2: Els mosquits comencen a proliferar amb la inundació dels camps per plantar-hi l'arròs i això obliga a fer un primer control per eliminar les larves de mosquit habitualment a finals de juny. Aquest estiu, però, la intervenció s'ha pogut retardar un parell de setmanes perquè l'aigua s'escalfava molt i no podien completar el procés per convertir-se en exemplars adults. Àlex Uller és codirector del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
3: Les calors tan repetides i tan constants també afecta d'alguna manera les fases larvàries dels mosquits, també els afecta, sobretot en la fase més inicial del cultiu, que és quan la planta encara no fa prou ombra en l'aigua i per tant aquesta aigua s'escalfa molt ràpidament i fa que les larves acabin també morint. Per tant, hem començat una mica els tractaments una mica més tard de lo normal.
2: Des que es va iniciar la campanya de control, ja s'han fet dues intervencions integrals per tractar amb larvicides les més de 1.000 hectàrees de cultiu d'arròs de Pals i el Baix Ter. Aquestes aplicacions es van fer des d'un helicòpter i fins a l'octubre, que encara quedaran alguns camps inundats, s'aniran fent intervencions més puntuals amb un dron. Són actuacions específiques en punts on es detecta una presència important de larves de mosquit i el dron permet cobrir fins a 40 hectàrees en un sol dia.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.
2: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. ulledelmas.com.
3: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
4: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: Bona nit. Fa aproximadament un quart d'hora s'ha tancat la possibilitat de fer apostes pel sorteig que anem a fer ara mateix. I just en el moment que quedava tancat el joc, el sorteig... quedava tancat el joc, ja ho deia bé. El nostre ordinador central ens deia que el volum de vendes aproximat per aquest sorteig és de 58.305.150.000 pessetes. 150... Ho repeteixo, 58.305.000 pessetes, 150 pessetes.
7: Tres sorteixos han dut la sort avui als números següents. En el sorteig del trio, la combinació guanyadora la formen el 2, el 7 i el 4. En l'11, el número premiat és el 61.122, 6-1-1-2-2. I en el sorteig de la loteria primitiva, els números de la sort són aquests. 4, 13, 22, 27, 4, 39, 41, 6, 1, 1, 2, 2. I el complementari, el 28.
8: Collons, bueno, si no serveix l'un, serveix l'altre, home.
9: Vale, vale.
8: La que menys soroll hi hagi, la que menys no sé què, la que menys no sé quantos. Vale. Tenta bo, les atxes.
10: Avui, les mínimes han baixat a tot arreu.
11: Sigues intel·ligent.
12: Fer volar la imaginació.
13: Sí.
14: Eternament.
11: Ai.
13: L'opció dels que en saben.

0: Canya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Encara no tens el teu Marcelinus?
3: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
2: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
3: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: música, entreteniment.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquí l'imprescindible, que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i cruel soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, és a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

teva salut. Temps era temps terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: la sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Hem de parlar de música.
2: And now... Si una cançó ha quedat associada a la figura de Frank Sinatra, és sens dubte My Way. No és un tema original seu, sinó una adaptació d'una peça prèvia. Però des que la van registrar a finals de 1968, s'ha convertit en una de les cançons imprescindibles del seu repertori, tot i que ell sempre va dir que la detestava. Però més enllà de la figura de Frank Sinatra, la història de My Way té altres protagonistes, títols i arguments que han quedat sepultats sota l'èxit d'aquest clàssic. La seva rellevància ha traspassat l'àmbit musical i s'ha convertit en tota una declaració d'intencions que fins i tot ha tingut incidència en la política. Però anem a pams. I did it my way. Regrets. Titulada originàriament For Me, la cançó va ser escrita pel compositor Jacques Ribeau i el lletrista Gilles Thibault el 1967. Inicialment, el tema havia de ser per a una vocalista d'origen italià anomenada Dalida. Però com que a ella no li va entusiasmar, els autors van decidir donar-lo a Claude François, que en aquella època era un dels intèrprets que més triomfava entre el públic francès. Després d'alguns retocs, la peça va acabar titulant-se Com d'habitud, en referència al retrat tediós que feia de la vida conjugal. Vers rere vers, la cançó relatava amb tota mena de detalls el distanciament progressiu d'una parella que fa anys que viu en una relació. Com d'habitud. Potser va ser a causa d'aquesta lletra poc engrescadora, però el cas és que la cançó no va tenir tant d'èxit com altres temes de François. De fet, tot just va vendre 225.000 exemplars, però el seu destí va canviar quan el cantant canadenc Paul Anka la va descobrir estant de vacances a França. Va ser veient un programa de televisió on François la interpretava i li va agradar tant que va decidir comprar l'exclusiva de Com d'habitud en anglès. Però en comptes de fer-ne una traducció, Anka va optar per adaptar la lletra i va reconvertir el tema en el recull de reflexions d'un home que, arribat a la maduresa, fa un repàs de la seva vida. La va rebatejar com My Way i la va portar a Frank Sinatra, que era l'artista que des del primer moment tenia en ment per a que interpretés la seva versió.

My Way es va editar el 1969 en un disc que duia el mateix nom i des del primer moment es va convertir en una de les cançons més icòniques de la trajectòria artística de Sinatra. El tema ha estat versionat en moltíssimes ocasions i amb estils ben diferents.

0: Però tornem al My Way de Frank Sinatra. La identificació del tema amb el cantant es va anar enfortint amb el pas dels anys, però a mida que es forjava com una peça reivindicativa de la seva personalitat, es transformava també en tot un símbol universal que anava més enllà de l'entorn musical. Un símbol que va traspassar fins i tot les fronteres més infranquejables i que va acabar inspirant el nom d'una de les polítiques aplicades pel govern soviètic a finals dels 80. Després de més de 30 anys de socialisme dirigit des de Moscou, els països de l'est veien com el control rígid del Kremlin començava a relaxar-se lleugerament. I amb l'arribada de Mikhail Gorbachev, aquests gestos d'obertura es traduïen en polítiques concretes.
1: I сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни.
0: Una d'aquestes iniciatives va ser la que permetia a les nacions integrants del Pacte de Varsovia actuar de la manera que consideressin més oportuna a l'hora de procedir en qüestions internes. Fins llavors, la doctrina Brezhnev establia que si un país integrant de l'acord de cooperació militar del bloc soviètic provava de convertir-se al capitalisme, es justificava una intervenció per evitar-ho. Gorbachev, en canvi, va aplicar una política de no intervencionisme, deixant que cada país de l'Europa Oriental fes les reformes i la transició democràtica a la seva manera. Fruit d'aquesta explicació final i la seva referència directa a la lletra de My Way, aquesta política va començar a conèixer-se en alguns àmbits com la doctrina Sinatra. La consolidació definitiva del concepte es va produir l'octubre de 1989 durant una entrevista que el responsable del Ministeri de Relacions Exteriors de la Unió Soviètica va concedir al programa Good Morning America de la cadena ABC.
2: Good morning, America. And frozen. A bitter cold blast since much.
0: Al ser preguntat sobre la reacció soviètica a la decisió de països com Polònia i Hongria d'implementar estratègies econòmiques reformistes, el representant del govern de Gorbachev va contestar que des de Moscou s'implementaven ara el que ells mateixos anomenaven la doctrina de Frank Sinatra. I ho argumentava explicant que de la mateixa manera que el cantant tenia una cançó que deia I did it my way, ells havien decidit que cada país de l'òrbita soviètica decidís el camí a seguir a la seva manera. Poques setmanes després d'aquestes declaracions, el 9 de novembre de 1989 va caure el mur de Berlín. Amb ell s'esfondraria també el sistema polític socialista dels països de l'est i un any més tard es produiria la dissolució definitiva de la Unió Soviètica.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!
2: Experiments radiofònics a Radio Vila Sacra per tota...

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
3: La xarxa.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Bé, no?
4: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
5: Pizza Pazza!
4: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas top i

0: planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
1: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Mama, falta molt per anar-se a Samoaventura?
1: Una altra vegada?
0: És que el pare vol anar-hi.
2: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta en les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final, allò que vaig mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Un viatge en el temps.
2: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
3: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen i cada vegada lloguen més.
2: El perfil de compradors s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
3: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
2: Malgrat que la nàutica d'esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.

0: Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: estàs molt bé. Has pensat a dedicar-t'hi?
1: Sí, el curs vinent m'agradaria estudiar un grau en música.
2: Els estudis de música i dansa són ensenyaments amb vocació professional i de llarg recorregut. En el cas de la música hi ha tres nivells: les escoles de música, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors, en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: De Catalunya cap al món.
2: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
3: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
4: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
5: Notaràs la diferència.
6: Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
7: Et transmet molt bones vibracions.

0: Tanca els ulls.
1: Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
2: Kids Chimpum.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però sobretot, és moment de moure's pel petit comerç. De moure's per les nostres cases rurals. I pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el

0: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
1: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades que estan actualitzades fins a dia d'avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que remunta 40 anys enrere. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, l'estadística d'aquest 2026 supera els anteriors màxims de 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 registrades el 2022. Des del 2020 tots els estius, amb l'excepció del 2021, han superat el llindar de les 20 nits tòrrides a l'estiu, uns nivells que abans d'aquesta dècada només s'havien sobrepassat dues vegades, el 2003 i el 2006.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: De Catalunya cap al món...

0: Bona nit.
1: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
1: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
3: Doncs això i així de clar.
0: Des de Girona.
4: I, a, a, i, a, a, i.
5: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
6: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: இந்த பொழுச்சிக்க பயணிக்க கமத்தோட்டை பக்கடிக்க பத்தனிக்ஸ் கமத்தோட்டை பக்கடிக்க.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.

0: la teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
1: Però que una cosa són los hechos i otra las palabras. Che, Radio Vilasacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
0: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Aquest estiu... Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

Podríem dir que és una flor que dedicada a tots aquells que enyoren unes vacances, que enyoren en el mar. Nosaltres la posem al mar, a la platja, a casa teu, en unes gavines i a la fresca de la roba. La música comença aquí. I la festa de l'estiu, la festa musical d'aquest estiu que proposem, una festa musical pel record. En el primer tema que et proposem escoltar, Juan Luis Guerra, La Virilubina.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem endavant amb la nostra música d'estiu i ara us proposem un tema que es va editar, es va posar a la venda, després es va retirar de la venda i no sabem si es va tornar a posar o no. És aquell, la Jane Birkin.

I continua el nostre programa ara gaudint de temes de l'any 2000, per exemple, un que estem segurs que l'heu escoltat moltes i moltes vegades. Bomba!

0: fotos.
1: I continuem en la línia que hem obert en aquest programa, música rigorosament de l'estiu. Raül, Sueños su boca.

0: Raül, i 4 èxit del 2000, també en el nou Vega i en aquell número 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: I continuem en un dels habituals de la música de l'estiu de fa anys. Concretament, us estem parlant de King Africa, en la seva versió que fa de Paquito el Chocolatero.
1: ¡Arriba todo el mundo y a bailar!

0: Se eu te pego, hein? Delícia! Se eu te pego, hein? Nossa!
1: I per acabar ens anem en una discoteca d'Eivissa i ens posen allà un tema que volem fer, l'americà.

Ferris i Mira és, i tot sent no l'americà, sinó el català, que és el que som, no? Doncs us hem de dir adéu-siau fins al proper cap de setmana, que puntualment a la vostra sintonia preferida i a la mateixa hora, si vosaltres voleu, ens retrobarem. Nosaltres hi serem. Que tingueu una bona setmana i a tots i a totes, sobretot, recordeu-nos que sigueu molt i molt feliços.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno... RP, that smells good, yeah!
4: Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
4: Alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants. Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
5: Molt bones a tots. Avui parlarem d'una pregunta que a mi me la fan, anava a dir cada setmana, però me la fan cada dia i és sempre igual. Sigui qui sigui, sempre cau aquesta pregunta i te la fan normalment al mateix lloc, eh? Al carrer, de pas, així en mitja rialla, i és com el què, alcalde? Quan comencen les obres o quan han de començar les obres? I és que darrere d'aquestes preguntes hi ha una teoria molt estesa, que és que quan un poble rep una subvenció i una ajuda, l'endemà ja hi ha d'haver una màquina acabant i preparant el projecte. I si no és així, és que l'Ajuntament o no s'ha espavilat prou o és que som una mica tontets. Doncs avui us explicarem el viatge de veritat sense exagerar ni un pas. I és que quan et concedeixen una subvenció hi ha un procés de molta alegria i de foto i de comunicar-ho. I la primera parada és que el projecte no serveix, no acaba de servir. Per què? Molt senzill, perquè es va redactar al seu moment de forma molt ràpida i ara que han aprovat i han contestat han passat prous mesos perquè els preus i la dimensió del projecte hagin pujat o hagin canviat i els materials siguin més cars. Així que s'ha de modificar el projecte, s'ha de redactar de nou i s'ha de revisar. La segona parada és l'exposició pública, un mes clavat perquè el projecte estigui penjat i perquè qualsevol persona hi pugui dir la seva. Si ningú diu res, amb una mica de sort, tirem endavant. Si algú diu alguna cosa i s'al·lega i s'ha de tornar a modificar, doncs el procés i la roda torna a començar. Tercera parada, les bases, el plec tècnic i el plec administratiu, que són papers que ha de fer algú i ha de revisar algú i també ha de firmar algú. I això també és un altre mes de termini perquè les empreses s'hi puguin presentar i es pugui fer la licitació. Si tot va bé, arribem a la quarta parada, que és que si ningú s'ha oposat, ja tenim l'empresa guanyadora. I diem, hosti, enhorabona, la truca és content i la primera frase amb la que et trobes és que et diuen que sí, sí, que està molt bé, que moltes gràcies, però que no poden començar perquè estan a acabant una altra obra. Amb una mica de sort, signes el contracte dos mesos després i arriba la cinquena parada, la de veritat. Al cap de quatre dies han de reajustar partides perquè, endevineu, els costos han tornat a pujar des de que es va fer el pressupost i allà és on arriba la sisena i última parada que, amb una mica de sort també, l'obra dura el doble del que s'havia pactat o previst. I ara sí, això no és una excusa, això és el calendari real d'una obra d'un poble de 350 habitants i una obra de qualsevol altre municipi. I us ho explico perquè ens agradaria que quedés molt clar que qui pateix aquest camí són les persones que estan dintre del procés i que ho viuen al dia a dia. Moltes vegades nosaltres no fem de rellotge, sinó que l'aguantem. Però aquí hi ha una part que sí que us toca a vosaltres, i és que tot això que us acabem d'explicar, el projecte, l'exposició pública, l'adjudicació, la pròrroga, cada partida, tot això es diu i s'explica en veu alta als plens municipals, cada mes, amb porta oberta i normalment amb les cadires buides, sense que vingui ningú. I això és el que passa, que qui no ve al ple només veu dues coses, el dia de la foto de la subvenció i el dia que arriba la màquina. I enmig potser han passat 12 mesos de silenci, que clar, que si a una persona se li pot fer etern, perquè s'ha perdut tota la pel·lícula i només ha vist el principi i el final del que ha costat. Així que veniu als plens i descobrireu moltes coses més. Que vagi molt bé la setmana. Fins ara.
4: Doncs avui el Som Terra conversa slow amb la Mar Ariza. És la portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana. Mar Ariza, benvinguda. Què tal? Com esteu?
6: Bon dia, què tal? Per aquí tot bé.
4: Fantàstic. Això sí, no es pot parar, sempre hi ha molts temes al món de la pagesia i vosaltres esteu amatent a aquests temes. Avui parlem de la fauna cinegètica i també de les zones EPES. Hi ha una emergència amb la fauna cinegètica, oi?
6: És una emergència des de fa més de 4 o 5 anys, oficialment, però fa més de 7 o 8 anys que ho estem patint aquí a totes les finques de la Plana de Lleida. Cada vegada s'està expandint més. Abans ho teníem concentrat en petites zones, doncs el conill no para, no s'estan fent les actuacions que s'haurien i, per tant, estem tenint conill des de Cervera, passat Cervera, fins a baix a Tarragona.
0: Uh-huh. Posa una mica d'antecedents. Què vol dir que hi ha una emergència i què implica? És a dir, com que volem explicar una mica, per posar-hi context, per a aquelles persones que no es puguin fer la idea de què vol dir tenir desenes de conills a les vostres finques.
6: Doncs mira, és molt senzill. Hi ha uns paràmetres que marquen què vol dir emergència i què no vol dir. Emergència és a partir de tenir 50 conills per cada quilòmetre quadrat. Si se supera aquest llindar, ja es considera emergència. És cinegètica perquè, bàsicament, el conill és un animal que es pot caçar. Això és el que vol dir cinegètic. Llavors, qualsevol zona que tingui més de 50 conills per quilòmetre quadrat es considerarà zona d'emergència cinegètica pel tema de, per afectació de conill. Doncs, actualment, ens trobem en uns valors d'entre 250 i 300 conills per quilòmetre quadrat. És a dir, ens hem passat l'emergència de ben lluny. I ens trobem amb el que es diu, més col·loquialment, amb una plaga. Quins són els problemes?
0: Sí.
6: Si parléssim de porc senglar, de jabalí, sí que serien afectacions més aviat també amb temes d'accidents de trànsit. Mm-hmm. El problema és que el conillet, com que és petit, doncs no provoca aquests accidents de trànsit. Però sí que on hi ha més afectació, en el cas del conill, és en els temes de en les finques. Què pot passar? Doncs l'afectació més greu és en arbres. Per què? Doncs perquè els arbres són molt més cars de mantenir, de comprar i de fer el manteniment amb el rec i amb l'abonament, o sigui, amb la fertilització diàriament.
0: Què perquè passa? Se'ls que mengen, els... no? Que se'ls mengen, literalment. Es mengen l'escorça dels arbres.
6: El que fan és que van rosegant els arbres i van fent com els envolten. Uh-huh. Què vol dir? Que envolten l'arbre, el van rosegant tot poquet a poquet perquè és la zona que és més tendra. Això passa sobretot amb arbres més joves. I el que fan és acaben envoltant tot l'arbre i, per tant, doncs, ja no hi ha possibilitat de que pugi la saba i que l'arbre pugui continuar vivent. Llavors el que fa és matar l'arbre 100%. Uh-huh. En arbres que són una miqueta més grans, els conills són capaços de saltar, s'altera el que es diu la creu de l'arbre, que és a dir, quan comencen les rames, i un cop estan allí, doncs van mossegant a les rametes més tendres, amb les fulles, i clar, el que fa és que s'està menjant la producció d'aquest any i dels anys vinents. Això seria el que pot passar en els arbres, que sempre dic que és més greu perquè, clar, pagar un arbre, el planter de l'arbre, el rec, la fertilització, és molt més car que en un cereal.
0: Bueno, però també cereal, a més, té una vida cereal... no, d'una temporada, diguéssim. Es torna a plantar al cap d'un any, un arbre no. O sigui, no? Té una vida molt
6: clar,
0: més llarga.
6: La diferència, o sigui, un arbre, teòricament, tu l'has de tenir allí per, bueno, entre 5, 10, 15, 20 anys, el que s'estimi la de producció, però el cereal sí que és anualment. Uh-huh. Però clar, jo, per exemple, sóc afectada dels conills només per a cereal, nosaltres no tenim arbres. I l'afectació és total en el sentit de que, clar, tu vas sembrant, també sembres els cultius que et permet l'administració, perquè hi ha moltes zones que estem restringides, i justament els que ens permet l'administració són els preferits del conill. Llavors, clar, diguem que tot el que sembrem a casa, si ho posem d'ordi, és un regal per als conills. O sigui, estem fent una granja de conills, però al camp. El problema és que us ho mengem tot. A mesura que va creixent l'ordi, se'l van menjant tot. Abans eren només els marges, els primers 5 metres de finca. Uh-huh. Ara ja és tot. I clar, nosaltres vivim del que plantem. I ens estem arruïnant amb el sentit aquest de que... o sigui, hi ha finques que ja les deixem de guaret, és a dir, no les sembrem perquè almenys no hi perdem, doncs que sempre que ens toque sembrar ordi, per imposicions de l'administració, per temes de d'un, doncs llavors ja hi tenim pèrdues, mm-hmm. perquè tot ho donem al conill.
0: Clar. Ara el departament, no? Va haver un moment que el sector es va filerar, vau demanar al departament que hi posés fil a l'agulla i, de fet, ho ha fet, diguéssim. Lluitarà o preveu ajuts perquè es lluiti contra aquesta plaga de conills. Què és el que us ha dit el departament en concret i quina és la vostra resposta respecte a això?
6: Doncs nosaltres estàvem fent manifestacions perquè és una situació que no pot aguantar més. Ara mateix és un moment en el que el conill no està afectant el cereal d'hivern perquè no hi és, sí que afecta el cereal d'estiu com el panís i afecta els arbres perquè hi són tot l'any, i el que van demanar era doncs, que fessin una actuació com havien fet fa més d'un any, el conegut com pla de xoc, que consisteix doncs, en posar a disposició dels agricultors els agents rurals i forestal catalana, Traxa, que és una empresa que es dedica a caçar, entre moltes altres activitats, i bàsicament que pogués baixar una miqueta la densitat de conill. Llavors, el que ens han promès ha estat això, justament, s'havia abandonat durant un temps, doncs, perquè tots els efectius estaven a Collserola pel tema de la peste porcina africana. Els hem demanat que una part o aquestes noves contractacions doncs, que vinguin aquí a la Terra de Lleida, i així seguim. Ara el que faran és de nou un pla de xoc. Farem una petita prova a dos termes, el terme de Verdú i el terme d'Aufes-Aspa, que són dos termes que aquest estiu han cremat en dues zones cepa molt properes. I el que farem és, bueno, el que faran és durant dues o tres setmanes i faran actuacions nocturnes gairebé a nivell diari i faran una comparació doncs, quants conills hi havia abans, quants conills hi ha ara, també amb els agricultors, amb tota la gent que forma part dels vedats, tothom que pugui donar la seva opinió i que tothom pugui veure doncs, si ha estat efectiu o no, i si ha estat efectiu replicarem el mateix mètode a la resta de termes.
0: D'acord.
6: I en cas de que no, doncs veurem quines altres possibilitats se'ns pot oferir per part del govern.
0: D'acord, perquè tampoc ja no queden depredadors, diguéssim, de conills, pràcticament no hi ha guineus, no hi ha res ja, no? També.
6: De guineus n'hi ha, perquè ara també està prohibit caçar-les, n'hi ha de guineus, el problema és que una guineu que pot menjar un conill o màxim dos al dia. Clar, estem parlant de que a la zona, diguéssim, al territori de cada una de les guineus n'hi ha milers i per tant, doncs, encara que depredin no donen abast a tot això. I els que són molts bons depredadors són els ducs reals. Els ducs reals sí que fan, sobretot en període de cria, maten, no dic que se'ls mengin, però cacen entre 3 i 4 conills al dia. Són els millors depredadors que tenim i cada vegada n'hi ha més.
0: I n'hi ha més, clar, perquè hi ha més menjar, també, no?
6: Exacte, o sigui, hem vist que també ha augmentat molt la quantitat d'àguiles, de voltors, o sigui, totes les rapaces, els aus rapaces que hi ha, cada vegada n'hi ha més, perquè, clar, hi ha abundància d'aliment per ells. Però per molt que ells faci la feina és impossible que hi donin abast.
0: Què passa amb els territoris que estan afectats per una zona cepa? I aquí sí que necessito, Marc, també que ens posis una mica amb antecedents i que ens expliquis què són les EPES i quines limitacions hi ha, no? Sobretot per als pagesos, evidentment.
6: Doncs zona cepa, la cepa vol dir zona d'especial protecció de les aus. Llavors, des de fa més de 20 anys es van fer teòricament uns estudis on des del govern van determinar en quines zones hi havia més probabilitat o les zones on realment hi havia unes aus endèmiques que s'han de protegir. Aquesta és la teoria. Com s'ha aplicat? Doncs sembla que hagin fet gairebé un esquadre i cartabó, un tros de camí, un cantó de camí és cepa, l'altre no. Llavors, quines conseqüències té per l'agricultor? Doncs, en molts casos, o sigui, hi ha 14.000 hectàrees de les planes de Lleida, del Segarra-Garrigues, és a dir, que podrien estar regant-se, que ara mateix estan amb una dotació de zero, és a dir, són finques que estan totalment excloses del rec, i tu pots veure com amb un costat de camí tens la teva finca que no permeten regar, i a l'altre costat hi tens inclús arbres fruiters, que tenen una dotació doncs, molt més elevada de 6.500 metres cúbics. Hi ha zones d'EPA en les que sí que permeten regar, perquè hi havia arbrat, i moltes vegades és a 1.500 metres cúbics. Què vol dir això? Doncs que és un rec de suport.
0: Rec de suport
6: vol dir que és un rec que el que fa és que l'arbre no es mor, és a dir, quan hi ha temporades de gran sequera, com vam estar vivint fa dos i tres anys, doncs l'arbre, sobretot això, és amb arbres de secar, vull dir, a oliver, a ametller, no podem parlar mai de fruiters. Doncs amb aquests arbres que ja estan acostumats a la sequera, que no s'acabin de morir. És a dir, no produiran, però tampoc es moriran. Llavors, és això que es diu rec de suport.
0: Rec de suport. I això, ja. Digues, perdona, Mar.
6: No, hi ha altres dotacions que també estan una mitjanament permeses, segons la zona de la plana de Lleida, les que estan, però bàsicament seria això, zero per a les finques de cereal i 1.500 per a aquests arbres d'oliver i ametller, sobretot.
0: D'acord, que són els secants de... No? De...
6: Els arbres que podríem veure de tota la vida. Quan no existia el rec, aquests són els arbres que cada X temps doncs, venia una gelada, venia una sequera i es morien. Doncs amb sequeres ho evitem, amb gelades doncs, ja no estem atents.
0: Amb aquestes zones EPA que també van néixer, no?, per protegir aus, també té aquesta afectació més concreta amb els conills. Per què? perquè n'hi ha més també, perquè n'hi ha moltíssims també a les zones, no? De...
6: El problema és que les zones d'EPA en general doncs, no són rentables, o sigui, quan, per què has de plantar en una zona d'EPA quan pots anar en una altra zona i realment doncs, tenir el cultiu que et deixin, perquè les zones d'EPA també et diuen quins cultius pots tenir i quins no. En el cas de, cultius de anuals només pots fer cereal o aufals, que evidentment un aufals en una zona de seca doncs no es pot tenir, no? Llavors et diuen cereal. La cereal és ordi, blat, triticale o guaret. Llavors, clar, el conill li agrada molt l'ordi, al conill li agrada el blat, no tant com l'ordi, però li agrada, i el triticale, segons quina varietat, doncs no li agrada tant. És el que estem intentant, buscar varietats que no realment no es vengi tant.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
6: Llavors, clar, tenim aquests problemes que, és que són diversos, i el problema de les EPA és que com que hi ha tantes normatives que algunes tenen sentit i algunes altres doncs, són totalment impositives i no tenen sentit de ser a nivell agronòmic, a nivell ornitològic igual es poden defensar, però a nivell agronòmic no. Clar, hi ha un moment en el que hem de fer un balanç, doncs que l'agricultura es pugui permetre, que es pugui defensar la biodiversitat i que pugui haver un balanç entre tot. El problema és que s'ha prioritzat molt més la part ornitològica, però també s'ha de dir, els resultats diuen que no estan augmentant les aus amb les polítiques que s'han aplicat. Per tant, no és que estiguin aplicant unes normatives que realment han afavorit les aus, sinó que o s'han mantingut, com diuen ells, o han hi ha hagut un declivi. Nosaltres a les finques ho hem vist fàcil, sabem perfectament on hi ha les aus. Les aus s'alimenten a la zona de regadiu perquè és on hi ha aliment, i després venen a dormir a les finques que són de secà. Clar. Així de senzill. Clar, el problema és que ens veiem que els agricultors que estem afectats per zones cepa hem de sostenir aquestes potencials aus, que ells diuen que n'hi ha moltíssimes. Nosaltres som els que cada dia anem a les finques, jo sé perfectament on estan els nius, i ells diuen que n'hi ha igual 10 vegades més dels que realment jo he vist amb els meus doncs, 8 anys d'activitat agrícola. Doncs clar, és difícil d'entendre i de respectar que algú que ha vingut una vegada a l'any com a molt a les finques sàpigui més del que està passant que no pas jo que hi vaig a diari.
0: Us heu donat un termini, Mar. Què passa si no soluciona el tema dels conills?

0: el que volem bàsicament és això, que hi hagi una mica de protecció per part del govern. Si veiem que d'aquí 2-3 setmanes o no han fet la seva funció perquè no han caçat el que diuen que haurien de caçar, o aquesta prova pilot que hem fet en 2 termes no funciona, doncs escoltarem la proposta que tenen ells, i si no tornarem a sortir al carrer, perquè som conscients que amb la quantitat de conills que hi ha ara, que són molts més que els que hi havia fa un any, si sembrem és regalar-los ja a ells la collita.
1: Doncs ho anirem seguint. Mare Arisa, gràcies per ser-hi, portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana. Una abraçada, gran ànims.
0: Moltes gràcies, farem el que podrem.
2: Som terra, amb Pili García.

0: Focus a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou. Hola.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Bé,
2: com estàs?
1: Jo contenta. Tu també?
2: Jo molt.
1: Quan sí, tu vens sí. És que m'agafa com una cosa, perquè sé que parlarem de haikus i que se'm posarà la carn de gallina.
2: Va, bueno, a mi més o menys igual, perquè clar, que a mi m'agradi tant i que després sapigui que vinc aquí i a tu també t'agradi.
1: I els nostres oients, que ens consta, eh?
2: Sí?
1: I tant.
2: Pues que
1: i
2: bé, tant. Ja m'agradaria conèixer-los. Així compartiríem. Bueno, avui solament parlarem de que hi ha altres quigos d'estiu a part del sol i del Nisoku, que era l'eclipsi de llum, i evidentment hi ha altres quigos, i sobretot la lluna. La lluna també és molt recorrent, és un quigo molt recorrent. És que no sé com es diu, recorrent?
1: Recorrent, no?
2: Recorrent, molt sí. Recorrent. A l'estiu, com altres quigus, no? Que poden ser pues, l'art de Sant Martí, la pluja d'estiu, els trons, els insectes, els matins frescos, la calima, la fi de l'estiu, el començament, la tarda, els brots del bambú allà, flors de liri, roses, ombres dels arbres, els rius, els manantials, els focs artificials, les llums d'estiu, el parasol, el vano, tacatacatà. Però aquí també podem afegir les activitats que normalment es fan a l'estiu, ja siguin quotidianes o festives, o les feines del camp o les climàtiques. Això nosaltres hem d'afegir els nostres propis quigos que es fan aquí, que clar. Tenim aquí, per la nostra situació geogràfica, per la nostra cultura.
1: Els pressecs, d'acollir pressecs.
2: El fresquet que fa quan se cull pressecs.
1: Sí, sí, sí. No? Sí. Bueno, la marinada podria... que entra, segons sí. Quins pobles, no? De l'Urgell. Quina enveja, aquella marinada, tu.
2: Vale, doncs pues sí. També se poden fer haikus i tant, alguna foto ben bonica n'hi ha dels préssecs tan macos, no? Doncs per tant, ara farem una lectura compartida, si te va
1: sí.
2: Bé, Pili,
1: pues,
2: i de haikus que contenen diferents tipus de quigos, altres que no siguen el sol i l'eclipsi solar, vale?
1: Vinga.
2: Jo començo i tu continuo.
1: Val.
2: I així pim,
1: a veure
2: pam,
1: com
2: pim,
1: em surt això.
2: Vinga, a veure què tal. Un del nostre amic Busson, i diu: quina delícia travessar el riu amb sandàlies a la mà. Tal qual, és una delícia.
1: Ai tant, ai tant.
2: I el teu, Pili?
1: El meu és de Siki, ho dic bé? Siki, ho dic bé? Ho pronuncio bé?
2: Sí,
1: de
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, jo crec que sí, perquè jo anglès dic de japonès, no sé, carinyo.
1: Diu: vull dormir, mateu les mosques suaument, si us plau.
2: Ai, a mi m'encanta. Bueno, és que a mi el psiqui m'encanta, perquè té
1: molt sentit de l'humor,
2: sí,
1: no?
2: Sí, va ser el que va tenir una la vida potser més desgraciada de tots, però té aquest punt d'humor, suposo que per això, per superar la tristor de la seva vida. Sí, sí, això ho hem parlat algun cop, també. Ara jo llegiré un de la Chiyoni i diu: el fil de la canya de pescar frega la lluna d'estiu.
1: Oh!
2: Aquesta ens agrada molt, la Chiyoni.
1: Sí. Va, tothom dorm, res no hi ha entre la lluna i jo. I és del Seifuni.
2: Sí. Seifuni és una haigina, també.
1: És una haigina, perquè sí. Ni és dona.
2: Jo crec que sí, perquè la Chiyoni també fica ni darrere, pues és una haigina, i Seifuni també, sí.
1: D'acord.
2: És molt maca, sí. Jo un dels meus amics que pronuncio tan malament, que es diu Teichi, però és que és molt bo. Diu: en pianíssim ha acabat el concert de la cigala.
1: Ai, que maca!
2: Que és bo, és boníssim.
1: Clar, és que ha de ser un tema, no? El cric, cric, cric, cric,
2: sí,
1: pianíssim.

0: Pianíssim.
1: Pianíssim. Va, ara un de baixo, un clàssic. Sí. A la fresca m'hi poso bé i m'adormo.
0: Total. Ah. És tan estiuenc, això.
1: Sí,
0: sí. Cridòria de nens, juguesques en nits d'estiu. Parlen els adults. Antoni de Fez. Això també és molt, i molt de poble, eh que sí?
1: Sí.
0: Quan fan les sortides aquestes,
1: sí, les,
0: al
1: que
0: els rocles, no? Els rocles que se senten
1: que encara queda a molts pobles. A les...
0: Sí, però això te dic, sí, jo els veig aquí molt, a Torre Ferrera, sí.
1: Va, i jo acabo amb un de la Isabel Oliva, per tant, és un clàssic i català, diguéssim. Hi ha un clàssic, un contemporani.
0: És contemporani, sí.
1: I diu, una sargantana s'amaga dins l'escletxa, li surt la cua.
0: Per això la vi, si no, una sargantana no la veu. Que bé, que maco, sé que sí, Pili.
1: Molt,
0: bueno,
1: molt.
0: Pues molt bé, ho deixem aquí, doncs.
1: Doncs gràcies per aquests regals, Rocío, t'esperem la setmana
0: vinent. Gràcies a tu, Pili, moltes gràcies per tot.

0: Som Terra, amb Pili García. El programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
12: Ràdio Vilasacra 107 FM.
13: Penseu bé, la publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
14: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
13: Tu has de triar el que et convé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha 4 detinguts, Sergi Bassoles.
2: I a banda d'aquests 4 arrestats, entre 42 i 76 anys, 2 persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. Estem parlant d'antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per infeccions digestives i intestinals i també estimulants per al can. La investigació s'inicia el 2016 quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023, el cos dels agents rurals de la Generalitat troba 2 d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores, es constata que els productes s'elaboraven a un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubé. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: Bona nit.

Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí hi ha la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone, edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: És l'hora del pati.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
4: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Ràdio Vila-sacra. Sardana, per Rosa Novell.
7: Oh, noble sardana, en tu els catalans alegren llur terra donant-se les mans. En l'amor que mostren a llur vell país no hi veureu cap feble ni un regiscadís. Oh, noble sardana, en jor resplendent, oh, gaia cadena de la nostra gent, serena troballa d'un ritme sagrat, units com un símbol de fe i llibertat.
5: Memòria de Josep Carner.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Escolta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una bona tassa de xocolata desfeta i un poema. Això és el que ara tindreu el gust de sentir. Comencem?
2: Hola, sóc la Lucía Alonso Saló. El poema que he escollit es diu Xocolata desfeta i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt la xocolata desfeta. Xocolata despesa. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent, en xicra o en tassa, prou que ho diu la gent. Mai no n'hi ha massa. Si poden sucar galetes, melindros o bé un tros de pa, és bona al matí. I quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema tan gustós, Lucía. Mentre t'escoltàvem, ens ha agafat ganes d'una bona tassa de xocolata desfeta. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el barri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno. No podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant? Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse tan sols pot comúment aconsellar apagar la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per a alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
8: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
9: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: La nit.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Dies per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
2: Per tu.
3: I per tots.
2: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
5: La noche me confunde.

0: i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: La clau de volta.
3: Quines funcions desenvolupen els bacteris del nostre microbioma?
4: Roger Paredes, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador d'IRSI Caixa.
5: Compleixen funcions essencials. La primera de totes és estimular bé el desenvolupament del sistema immunitari, però alhora també tenen una funció de digestió i metabolisme dels aliments que nosaltres mengem. Hi ha alguns aliments que realment requereixen que els bacteris els metabolitzin perquè nosaltres els puguem absorbir i fer servir.
3: Que bo!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es mantenen els avisos per calor nocturna al litoral sud i central. En aquest sentit, els experts alerten que aquests episodis obliguen a revisar els protocols d'actuació, sobretot per als majors de 65 anys i en especial per a les dones, més quan les llars no estan preparades per afrontar aquestes temperatures, i especialment de nit. Les alertes, diu, no s'haurien d'establir amb les temperatures de dia, sinó de nit, perquè les cases no es refreden. Paloma Yáñez és investigadora de la UOC.
2: Si esas casas no están preparadas, y que es el caso de muchas casas de mayores de 65 años, pues entonces las casas no son un refugio, sino un lugar de pasarlo mal. Y si estas mujeres son las responsables de los cuidados, pues independientemente de la temperatura, los tienen que seguir haciendo. Entonces, por ahí hemos encontrado que son más vulnerables al calor y que nuestra atención tiene que estar dirigida más a su situación.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Bona nit.
5: I pim-pam, eh?
6: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
7: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
6: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
8: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Això és el món dels llibres. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts. Un nou capítol avui dedicat a la lectura fàcil. I què és la lectura fàcil, ens direm? Ens direu, doncs aquella que no costa gaire de llegir, però no, ara no us hi llenceu de caps perquè no és pensada ben bé per vosaltres, que potser sí, però potser no, perquè hi ha una tècnica estricta de lectura fàcil o d'escriptura per a lectura fàcil pensada sobretot per a col·lectius amb dificultats en el moment de l'atenció o amb dificultats de vista o amb dificultats, ja ens ho explicarà per qui és pensada la convidada d'avui. Tenim a nosaltres a la Llum Saumell. Llum, què tal? Com anem?
2: Hola, molt bé. Salutacions, Abel.
1: La Llum la tenim a uns quilòmetres de distància, eh? I hem contactat. Ella es troba ara mateix a Bilbao, però és molt present a casa nostra a través dels seus antecedents radiofònics a Ràdio Martorell, a través de les seves estades d'estiu aquí a tocar de l'Escala i a través també de les seves experiències literàries. Llum, què és això? Què és això de la lectura fàcil?
2: Doncs la lectura fàcil és una manera de redactar textos, de narrar, que té en compte el contingut, el llenguatge i la forma. I com bé has dit, és perquè totes les persones puguin llegir els textos i entendre'ls amb una major facilitat, sobretot persones que tenen, doncs, dificultats lectores, i es considera, Abel, que un 40% de la població tenen o tenim dificultats de comprensió lectora o dificultats visuals. Per exemple, tu ja has comentat alguna cosa: manca de concentració, senilitat, diversitat funcional, cognitiva o aspectes, doncs, visuals, no?
1: La Llum,
2: que ja, doncs, tenim la vista cansada o algun altre problema.
1: La Llum Saumell, per vicissituds de la vida, se n'ha anat a viure ja fa una colla d'anys al País Basc, a Euskadi, a Bilbao concretament, i allà de seguida es va relacionar amb el Lectura Fàcil Euskadi, a banda que és sòcia de Lectura Fàcil Catalunya, l'associació, diguem-ne, que mare d'aquesta tècnica d'escriptura. Ha estat, a més, dinamitzadora de clubs de lectura i ha adaptat, entre d'altres, articles de Picara Magazine. També va participar a l'obra col·lectiva Les Invisibles, redactant els perfils de quatre dones basques. Explica'm una mica, Llum, quina és la tècnica de lectura fàcil? Perquè, a més, recentment, el mes d'abril passat, vas impartir un taller de com redactem NLF en lectura fàcil, unes jornades que es van fer llavors a Tarragona. Què amaga aquesta tècnica? Com es fa per adaptar un text qualsevol, una novel·la qualsevol, a lectura fàcil?
2: Val, doncs, a veure, la lectura fàcil té una normativa, unes directrius internacionals d'una associació de bibliotecaris mundial, i, per exemple, doncs, quan hem dit que té en compte el contingut, el llenguatge i la forma, doncs ens referim, per exemple, a la forma. Visualment, un llibre de lectura fàcil, el que primer veiem és que és un llibre més breu, més, amb menys pàgines, no? Té, doncs, línies més espaiades, un nombre determinat de paraules de caràcters a cada línia, els marges més amplis perquè doncs, la vista, doncs, tingui facilitat. El vocabulari, doncs, és un vocabulari senzill, és a dir, entre dos sinònims triarem el que sigui, doncs, d'un ús més freqüent. Triarem paraules que no siguin específiques d'un llenguatge determinat. Per això, per exemple, la lectura fàcil és tan important per adaptar textos com ara sentències judicials o lleis. I en novel·la, en literatura, doncs es tracta de fer unes històries que tinguin unes trames, no diré més senzilles, perquè per exemple doncs hi ha llibres molt complicats que, o de temàtiques molt complicades que s'han adaptat o que s'han escrit directament amb aquestes directrius de la lectura fàcil, doncs ha de tenir un argument més lineal, espai temporal, menys personatges. No es tracta d'un resum, una adaptació no és un resum d'un llibre, sinó que és l'essència, per dir-ho així, d'un llibre. Jo sempre, o a vegades, perquè la gent ho entengui amb una imatge més visual, comento, doncs hi ha un mirador i la vista és fantàstica des d'allà, no? I per accedir al mirador hi ha unes escales que són magnífiques. L'arquitecte ha fet unes escales d'aquelles doncs ideals, genials, però no tothom pot pujar aquestes escales, per això s'ha fet una rampa al costat i fins i tot per això es fa un ascensor, perquè el que importa és arribar a dalt i veure les vistes. Doncs el que importa és entendre què estem llegint en aquest cas, no?
1: Saps en què m'ha fa pensar un dia com avui aquesta entrevista parlant de lectura fàcil? Em fa pensar amb els instituts de secundària d'avui en dia. I allò que en un programa com el nostre, com aquest Oficis del Llibre, diferents convidats han reflexionat sobre l'hàbit de lectura dels nostres joves d'avui en dia i la dificultat perquè aquests joves es llancin, s'atreveixin o gaudeixin del món de la lectura. Segur que n'hi ha algun que ha aprofitat l'adaptació a lectura fàcil per esquivar aquella lectura més enrevessada de lectura obligatòria.
2: Sens dubte, però igual que hi ha, per exemple, doncs una versió del Tirant lo Blanc en un llenguatge més actual, i fins i tot del Solitud en lectura fàcil, o en un llenguatge més actual, doncs això no vol dir que ens desdim dels llibres doncs estàndard, no? No vol dir això, sinó que hi ha persones que no poden, pel que sigui, o no volen, o no tenen temps, o sí, o per complir l'examen, doncs agafen la lectura fàcil, no? Però hem de pensar que nosaltres ens basem en els criteris de la democràcia lectora. L'accés a la lectura fàcil i a la informació és un dret, una necessitat social, i a més llegir és un plaer, i està bastant força demostrat que la lectura fàcil també crea hàbit. Per això hi ha els clubs de lectura fàcil també, no? Per tant, a vegades hi ha adaptacions de lectura fàcil que no creguis que són tan senzilles, sinó que l'únic que se li ha fet és un rentat de cara, potser, no?
1: M'agrada molt
2: aquests llibres que hi ha aquestes línies tan juntes, no? O algunes notícies que haurien de ser clares, no? Que no és...
1: M'agrada molt, Llum.
2: No és per lloar la literatura o els recursos, i que no ho són, no? És això,
1: molt
2: la lectura fàcil.
1: Digue. Insisteixo, m'agrada molt el concepte que has dit de la democratització de la lectura, o el dret democràtic. Exacte. Que tothom hauria de gaudir del dret i del plaer de la lectura. Si a vegades els escriptors es tornen enrevessats o compliquen la història, una adaptació a lectura Exacte. Fàcil pot ser, no necessàriament, però pot ser una porta d'entrada a aquest magnífic món que és el de la literatura. Fem-ne un exemple. Va, a veure què us en sembla, senyores i senyors que ens escolteu, d'aquest text. Durango, 1995. Poc després de morir la seva mare, la Raquel descobreix que és adoptada, però no aconsegueix trobar informació sobre la seva família biològica. Només sap que va néixer a Barcelona. Al llarg de la seva investigació coneixerà casos de bebès robats que es van produir durant el franquisme i les següents dècades, així com experiències de dones a les quals van prendre els seus fills, i no podrà evitar preguntar-se: i si aquell fos el seu cas? Aquest és l'argument d'una novel·la plantejada ja nativament a través de la tècnica de lectura fàcil. És l'argument de la novel·la Les dues famílies de la Raquel, que recentment ha publicat La llum saumell. Va sortir primer en castellà, ara se n'ha fet també l'adaptació al català. Llum, de fet, he fet una petita trampa, perquè aquest text, entenc, és senzillament el text de presentació del llibre. No és un text estrictament de lectura fàcil.
2: És un text escrit en tècnica de lectura fàcil,
1: val, que has llegit.
2: Però fixa't que tampoc és tan diferent com d'altres textos que ens podem trobar a les notes editorials, no? I sí, Les dues famílies de la Raquel, doncs acaba de sortir amb la Marra Fàcil, que és l'editorial, i primer la vaig escriure en castellà per aquesta relació que tinc amb Lectura Fàcil Euskadi i de Curquet Terrassa, i ara doncs s'ha tret en català i ha sorgit de seguida, perquè la veritat és que està despertant força interès. Fixa't que és un tema realment complicat, jurídicament molt complicat, per exemple, complicat històricament. Sentim parlar de nadons robats, moltes persones em pregunten si són certes les dades que jo poso al llibre, i diré que sí, és una història fictícia, és a dir, la Raquel és un personatge creat, imaginat, però que fa de fil conductor, i en la seva investigació doncs totes les dades que dona són dades que jo he anat trobant sobre els nadons robats.
1: Per aquell que penses...
2: Que és un tema complicat, sí. Narrat amb paraules senzilles, és el que intentem fer les escriptores de lectura fàcil.
1: I com ha estat de complicat fer fàcil la lectura d'un tema complicat com aquest?
2: En aquest cas, a veure, diré que és un llibre que vaig començar fa molts anys, i com que és un tema doncs força complicat, que han passat moltes coses al llarg dels anys que l'he anat fent i l'he anat refent, doncs com que jo ja l'havia pensat fer en lectura fàcil, no partia d'un text estàndard que després hagués d'adaptar, que a vegades la complicació és adaptar perquè no vols doncs que es perdi l'essència d'allò que s'està explicant, no? Aquí, en aquest cas, doncs, com que ja es planteja, ja el meu plantejament era amb lectura fàcil, jo diria que tampoc no va ser complicat. El que és complicat després és que aquestes novel·les i tots els textos de lectura fàcil després han de passar, a més de la correcció i de la validació de l'editorial, han de passar també per la validació de l'Associació de Lectura Fàcil. Això vol dir que hi ha diferents persones que s'ho miren, i que hi pot haver també diferents criteris, no? Això vol dir que s'entendrà, donem-li una volta, mirem el títol, canviem alguna cosa, però vaja, ha estat una experiència molt bona. Perquè una de les coses que intentem fer quan escrivim amb lectura fàcil és que alguna de les persones destinatàries, aquest tipus de lectors que hem comentat, doncs que tenen dificultats de comprensió lectora, s'ho mirin, i si ens diuen que ho entenen, doncs aleshores vol dir que ha estat eficaç, no? I que la història doncs pot arribar. Et diré que de moment la gent que l'ha llegit, i aquí en castellà hi ha algun club de lectura fàcil que ja l'ha llegit, em diuen doncs que sí, que els hi arriba, que s'emotiu, que els fa reflexionar sobre doncs què passa, no? Et poses en la pell d'una persona que sap que és adoptada, què passaria si a mi em passés això, no? Voldria buscar la meva família biològica, voldria investigar, voldria saber més dels casos d'adopcions irregulars. I vaja, és un llibre, doncs, per una altra de les qüestions que té la lectura fàcil és que no són llibres infantils o juvenils o infantilitzats.
1: No necessàriament, no,
2: que tracten temes...
1: I el tema és prou complicat, doncs... i has tingut la virtut, crec jo, pel que he llegit d'aquesta novel·la, has tingut la virtut de fer-ho planer, de fer-ho entenedor, de fer-ho assequible a qualsevol lector, un tema que remou fibres i remou estómacs, com és el dels nens enrobats, cosa que es va reproduir, i de quina manera, especialment en les primeres dècades del franquisme. És així de senzill dir, sí, la història que s'explica, sí, en aquest llibre
2: fins,
1: és inventada.
2: Fins als anys però... 80, hi va haver casos, i algun sembla cas poc. Fins i tot ara, vull dir que déu-n'hi-do, era una trama molt ben organitzada, no només era un tema ideològic,
1: fa rabiar
2: per visibilitat de l'administració.
1: Fa rabiar. Jo anava a dir només que només comences la presentació i t'hi enganxes de la senzillesa. Subjecte, verb, predicat i poca cosa més.
2: Exactament, exemple.
1: I la llum, en tot cas, la llum ve d'una formació periodística i els periodistes tenim aquesta mania, o hauríem de tenir la mania d'escriure planer, entenedor, per fer arribar amb una lectura ràpida i fàcil el contingut d'allò que volem transmetre. La història és inventada però basada en un fet real, expliques. Un fet real que no sé fins a quin punt podríem concretar o emmarcar en alguna zona, en algun punt o dada concreta.
2: Sí. Jo sempre dic que són fets reals, no és un sol fet, però sí que et diré que la història va començar quan fa uns quants anys, jo ja en fa 20 que visc aquí a Bilbao. Jo impartia un taller d'escriptura creativa i vaig veure un cartell on hi havia una fotografia d'un noi, un noi 30 i o 40 pocs, que aquesta fotografia, un telèfon, i posava: "Em coneixes? T'assembles a mi? Si és així, truca'm." Més o menys, I a mi em va cridar molt l'atenció aquest cartell. Després, anys més tard, es va fer una campanya que era "T'estem buscant", que és de les associacions SOS Bebès Robats d'arreu de l'Estat. Però aquell cartell em va cridar molt l'atenció i em van explicar que era un noi de Barcelona que estava buscant el seu germà bessó a la zona de Biscaia. I aleshores, doncs, la Raquel, protagonista de Les dues famílies de la Raquel, és de Durango, però del poc que averigua és que ella és nascuda a Barcelona. I fins aquí puc comentar perquè té una part d'investigació i de trama, i em sembla interessant que la gent s'hi pugui enganxar també en aquest sentit, no?
1: Va, doncs,
2: no només
1: les dues famílies
2: dels nadons robats.
1: Les dues famílies de la Raquel, de Llum Saumell, avui amb el tema de la lectura fàcil ha ocupat la part central dels oficis del llibre. És editat a la Mar de Fàcil Editorial. No patiu, a vegades les coses més senzilles són les que fan fruir de la forma més natural. Deia jo abans, ja per tancar, deia jo abans que la Llum, he dit que és periodista, però sobretot del ram de la ràdio, i posant tot amb un bon mà de morter, doncs n'ha sortit un llibre de lectura fàcil, i d'altra banda n'ha sortit una novel·la editada en paper, traspassada recentment al món de l'àudio, al món de la ràdio. La Llum és de les poques persones...
2: I què passa sobretot a l'Escala.
1: Sobretot a l'Escala.
2: Està tot ben lligat,
1: És la novel·la La foradada, perquè, mireu, un és dèbil i a vegades intenta que la línia editorial del programa vagi seguint una musicalitat i que no es repeteixin convidats. Potser es poden comptar amb els dits d'una sola mà les persones que han repetit entrevista als oficis del llibre. Una d'elles és la Llum, avui parlant de lectura fàcil, un altre dia parlant de La foradada, que ara mateix ja té versió radiofònica. Explica'ns-ho, això. Com ha anat l'adaptació de La foradada a Ràdio Martorell?
2: Doncs mira, parlant d'adaptacions, no? També per ràdio, doncs, s'ha de fer una versió diferent a la versió narrativa escrita. i també s'ha de fer d'una altra manera més fàcil i s'ha de sonoritzar, s'ha d'ambientar, i la ràdio per això és genial, que té les veus, que ho té tot. Doncs ha estat a Ràdio Martorell amb motiu dels 50 anys dels Premis Vila de Martorell, perquè la Foradada va guanyar el Premi Vila de Martorell de l'any 21, i bé, doncs va ser una mica va ser una proposta. Hem de dir que ja havíem fet en ràdio tres capítols, si no vaig errada, a Ràdio L'Escala, amb motiu de l'Escala Vila del Llibre, però vaja, per diferents coses, per exemple la distància, els mitjans i tot això, doncs es va poder enregistrar a l'agost d'aquest any passat a Martorell, i han participat una quinzena de persones, i es va estrenar fa ben poquet, el 9 de juny, així que esperem doncs que tingui una llarga vida. És una adaptació d'uns 40 minuts aproximadament, i bé, té doncs els ingredients principals també que té la Foradada, és a dir, que hi ha un mort als penya-segats del Salpatx, en aquest cas una persona que fuig aquell mateix dia, unes hores abans, unes hores després, un assassinat a Bilbao, i molta gent doncs que es pregunta on és la Laura i qui ha mort aquestes dues persones. I tampoc diem més, no? Perquè
1: doncs només,
2: la Foradada
1: només diguen això,
2: la podeu trobar a la Biblioteca Víctor Català, per exemple, i les dues famílies de la Raquel també. I si no, escoltar-la per ràdio, suposo que
1: són les experiències literàries aquí. De la Llum Saumell, d'una banda hem parlat de les dues famílies de la Raquel, d'altra banda hem recordat la Foradada, que es va editar ara fa ja cap, aviat farà 5 anys, i de la qual se n'ha fet la versió radiofònica a Ràdio Martorell. Llum, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, felicitats per aquesta feina tan ben travada, i segur que tindrem ocasió de parlar-ne amb més detall qualsevol moment d'aquest estiu.
2: Moltes gràcies a tu, i una salutació a tota la gent de l'Escala i a tota la gent que us escolta, que sé que és molta als Oficis del Llibre.
1: Una abraçada ben forta. Fins aviat, Llum.
0: Els Oficis del Llibre. La Biblioteca llegeix.
1: Després de l'entrevista, els diccionaris. En aquest cicle de càpsules que anem repassant amb la Judit Covenya-Guàrdia, dedicada a diccionaris, avui tan importants per la conservació dels mots, de les paraules en llengua catalana, com és avui als seus peus, eh? I aquí hauríem de fer una reverència al diccionari català-valencià-balear, Alcover Moll, popularment conegut com l'Alcover Moll.
3: Exacte.
1: Judit, avui necessitaríem una hora o dues o no sé quantes
3: moltes
1: per parlar d'aquest. Si ho hem de resumir en 3-4 minuts, per què dediquem el capítol d'avui a l'Alcover Moll?
3: Doncs perquè la llengua catalana, amb totes les seves, amb tots els seus accents, la valenciana, la balear, amb tots aquests accents, no ens sonaria igual, ni tindria aquesta arrel conjunta, ni en tindríem consciència sense la feina feta per mossèn Antoni Maria Alcover, un mallorquí que un dia, allò, els darrers anys del segle XIX, es va posar a recollir paraules, i no només a recollir-ne aquí, sinó a fer-ne recollir per gent per tot dels països catalans, per entendre'ns, eh? Primer a les seves illes i després aquí al Principat i a tot el País Valencià. Mossèn Antoni Maria Alcover, que va ser l'iniciador del diccionari, era un clergue, camperol, entusiasta i bel·licós, i que va començar doncs bé, a recuperar primer cançons i rondalles populars. Les seves rondalles també es poden trobar, totes les rondalles mallorquines són escrites, recollides per ell. I el 1900, després de consultar el seu projecte amb literats i gramàtics de Mallorca i Barcelona, doncs va començar la lletra de convit, va fer una lletra, una carta, que en diríem ara, convidant a tots els amics de la llengua catalana, on convidava a col·laborar a replegar vocabulari, el llenguatge viu, allò que diem, com ho diem, com ho diem de diferent aquí i al poble del costat o 100 quilòmetres més amunt. Total, que van anar recollint fitxes i fitxes i fitxes, perquè tot això es feia a mà, li enviaven per correu, o sigui que us heu d'imaginar com anava això, eh? Sempre li faltaven quartos, sempre en demanava a tothom, trucava a totes les portes, a amics i enemics, li feien molt la guitza, però bé, va acabar consolidant el que ell va titular Diccionari de la Llengua Catalana, donant-li justament al català el sentit amplíssim de procedent o derivat de Catalunya. Per tant, d'inici no era català, valencià, balear, eh? Això se li va dir més tard. L'any 1918 es va canviar el títol per Diccionari Català, Valencià, Balear. Els primers col·laboradors li van aportar més de 700.000 cèdules lexicogràfiques que va ordenar alfabèticament en una calaixera de 33 calaixos, eh? Ara és que només aneu amb el mòbil i l'ordinador, ni us imagineu això. Estem parlant de mobles, eh? Una calaixera amb 33 calaixos i a dins 700.000 fitxes amb paraules apuntadetes i explicades. El Cuber va morir...
1: I això, permet amb la ironia, això no estava guardat al núvol.
3: No.
1: No. Però, per tant, aquesta calaixera era com...